0: notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 de migdia.
1: Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comença una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Gran èxit el dia d'ahir dins del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, al qual, doncs, des del programa de Nadia Alfarji es va realitzar aquest sorteig de premis, doncs, a càrrec de la FEC de Cunit Vila Comercial, al qual, doncs, vam poder culminar la campanya del Dia de la Mare, qual, doncs, vam detallar els guanyadors, tres guanyadors, els quals, doncs, van guanyar en el marc dels rasques, doncs, van sortejar en el dia d'ahir el que seria l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, al qual, doncs, podeu disposar del podcast del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a través de la nostra web www.radiocunit.cat, al qual, doncs, l'afortunada del xec descompte de 200 euros va ser per Pilar, en segon lloc a 300 euros Maria Isabel Vicente i després també en primer lloc en 500 euros la Fàtima, les tres afortunades d'aquesta nova iniciativa, aquest sorteig del Dia de la Mare, el qual, doncs, es va realitzar ahir a les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit i també, com no, amb l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, la FEC Cunit Vila Comercial. Des d'aquí, doncs, felicitem també, doncs, en aquesta nova iniciativa, la qual també s'assuma a Ràdio Cunit i al qual, doncs, també des d'aquí el programa de Nadia Alfarji 100% Romàntics. D'altra banda, també recordar que tenim un acte ajornat per previsió de pluja. Per motius meteorològics i davant de la previsió de pluja, durant aquest dissabte ens veiem obligats a ajornar la celebració de la quarta edició de Cunit amb denominació d'origen, amb l'actuació de les Gamberdes i de DJ Josico amb Sound DJs Kilòmetre Zero en homenatge a Valentino. Doncs properament informarem de la nova data i al qual des d'aquí, doncs, demanem gràcies per la vostra comprensió, al qual, si Déu vol, ens veurem aviat. Però encara tenim més notícies, les quals compartim amb tots vosaltres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat.

Aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal dels Joncs es convertirà en el punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de Pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes de 11 del matí a 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passarà per Cunit el proper dia 5... dia, doncs, 5 de juliol pel matí. I també comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Avui s'obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu, doncs, podreu consultar l'oferta inicial de les places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir del dia 8 de maig, avui, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que segueixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de vida i de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge, Cunit sent un exemple per als altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta també a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre i Factory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns dia 18 de maig de 12 del migdia a dues a les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.le. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149 al telèfon 977 67 40 80 977 67 4080 a l'extensió 316 i correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I torna la segona edició del Festa Juvenil Candyland amb activitats diverses i disco neó per adolescents. El proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candyland adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Joaquim Martí, on durant la franja de tarda hi hauran carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neo amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360 graus.
graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 2:15 de la nit a la franja del vespre, entre les 8 i les 9 del vespre, al qual el recinte es mantindrà obert per a aquells joves que ho desitgin i que puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Amb aquesta activitat, doncs, és una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves de l'Assemblea de Joves Cunit, tots estudiants d'ESO, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candyland amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs 2026-2027 i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats, amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15 i música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives tindran lloc els dies 6 i 7 de maig. Aquest passat dimecres es va dur a terme la primera sessió i ahir també el taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Més informació a www.escolacontrapunt.cat o contactant amb la secretaria secretaria@escolacontrapunt.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que, més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. La ruta del Xató es va celebrar aquest passat... La clausura de la ruta del Xató es va celebrar aquest passat dimarts amb l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com a una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en el municipi implicant, doncs, activament la ruta. El president de la ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i la solidesa d'un projecte que reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte ha estat la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató 2025-2026, Jessamí Caramés, que ha ofert una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i sobretot el paper de les persones que hi ha al darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat.
L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del sector per explicar el territori com una expressió cultural identitària compartida, així com la diversitat d'interpretacions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueixen la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el comportament humà del projecte després d'haver conegut la prop de restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La cloenda ha finalitzat amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector, en un ambient distès que ha servit per reforçar vincles i compartir experiències. La temporada 2025-2026 es tanca amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte afirma, doncs, el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la ruta ofereix a cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com un projecte col·lectiu de referència al país. Iconit es convertirà en la capital de l'art urbà amb el Festival Art Week 2026. Els dies 16 i 17 de maig, sota la direcció del reconegut grafiter iconitenc J. Payne, amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Art Week 2026, impulsat pel Cunitén J. Payne, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa, a la qual ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest informatiu. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. Mantindran una comunicació permanent per analitzar projectes davant del creixement actual i el previst. I és que la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de Baix Penedès han mantingut una primera reunió de treball per assentar les bases d'una fluida comunicació amb l'objectiu de planificar les inversions i infraestructures necessàries per la comarca. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que ara no cobreixen les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitat d'inversió a la zona. A la comarca destina 13 milions d'euros i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. El vicepresident de la Diputació, Rubén Viñuales, manté la trobada amb el president del Consell i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i d'altres alcaldes de la comarca. Viñuales destaca que aquest creixement exigeix d'inversions ajustades a les necessitats actuals i de futur. Per això s'ha encarregat un estudi de necessitats per als que de manera científica puguin ajustar les inversions. També s'acordà mantindre un contacte amb reunions periòdiques per un seguiment actualitzat. El vicepresident de la Diputació destaca que la Universitat Rovira i Virgili, amb campus al Vendrell, ha de jugar un paper clau com a element tractor de la comarca. Formació i cultura són fonamentals, doncs, per garantir l'ascens social. Per la seva part, el president del Consell Comarcal va valorar que es comenci a notar que les administracions mirin al Baix Penedès, que fins ara s'ha sentit oblidat per administracions com la Generalitat o el Govern Central. La comarca és la que més creix i la que té major atur. Assenyala que no podem estar oblidats com fins ara. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén a la nostra comarca. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es traslladarà ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixar Colan i compta amb el suport de la Fundació Pinae dins del programa Impuls del Territori 2025, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp se centraran en els municipis de l'Arbós, Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local.
El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir que aquestes varietats tornin a formar part del col·lectiu i del cultiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en la iniciativa o aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en qualitat del litoral. El reconeixement també arriba als ports esportius amb instal·lacions destacades com Port Ginesta i Port de Sitges a Aiguadols, així com Segur de Calafell. El Penedès consolida la seva posició com una de les demarcacions amb més reconeixements de qualitat ambiental de Catalunya. Aquest any, 23 platges del territori han estat distingides amb la bandera blava, un distintiu internacional que certifica l'excel·lència en la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. En el conjunt del país, Catalunya ha obtingut 101 platges i 24 ports amb bandera blava, mantenint les xifres de l'any anterior en el cas de les platges i sumant un guardó més en l'àmbit portuari, fet que reforça el lideratge català en aquest àmbit a escala estatal. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest reconeixement és fruit d'una feina constant i rigorosa de gestió ambiental, seguretat i serveis que permet mantenir estàndards d'excel·lència any rere any. I el Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. A més, el territori incorpora centres ambientals reconeguts com el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Païssa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, que formen part de la iniciativa de Centres Blaus orientada a la sensibilització ambiental. Amb aquests resultats, el Penedès reforça el seu paper com a territori de referència a la gestió sostenible del litoral i la qualitat de les seves zones de bany. I els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès, al qual hi pertany Cunit, ha posat en marxa el projecte CCR per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en la que es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 camps de la regió sanitària, on tenen 1,5 milions de persones. A través de 19 consultes especialitzades itinerants, s'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que és una gran part de les persones amb diabetis desenvolupen dos problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions. El Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. Però encara tenim més notícies.

a punt del torneig de futbolí que realitzarà l'Espai Jove avui divendres a 5:45 de la tarda, una activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I demà dissabte, al pavelló poliesportiu el Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al vòlei Viladecans Lila en segona divisió infantil masculina. A 11:45 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa en primera divisió júnior masculina. A 12:45 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Abab Girona B en segona divisió infantil femenina. A 12:45 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al AE Vòlei Manresa en primera divisió juvenil masculina. A 3:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa, en primera divisió cadet masculina. A 4:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Montblanc, en cadet preferent femenina. I a 6:45 del vespre, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'esportiu Espanyol B, en tercera divisió sènior femenina. També al pavelló poliesportiu al Joncs tenim bàsquet. A 10:15 del matí de demà, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Bàsquet Montblanc amb categoria infantil masculina promoció. A 11:00 del matí, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cambrils en cadet femenina promoció. A 8:15 del vespre, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cubelles en tercera divisió sènior masculina. I a 9:00 del vespre, el CAS Finques Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Carme Bàsquet en primera divisió sènior masculina. També demà dissabte torna el futbol a la zona esportiva municipal.

a partir de les 10 del matí. I també, doncs, aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit, a la zona esportiva municipal. També a partir de les 9 del vespre. A més, el dimarts, la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la Biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.

I també tenim un espai per cuina, un espai de cuina per a joves el proper dia 14 de maig. També a l'Espai Jove. I el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista de Cunit organitzen el Cunit Tour 2026, la gran festa ciclista dissabte 16 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77 i projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Una iniciativa de Cunit. Viu el Tour, municipi de pas del Tour de França 2026 amb el patrimoni de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i Cal Pau, amb l'Ajuntament de Cunit. També la setmana que ve a la biblioteca tornarem a tenir el Club de Lectura de Creixement Personal, al qual en parlarem pròximament, en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com també el proper dia 20 de maig, al Club de Lectura, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit.

0: I no tenim temps per més, ara és el moment ja d'endinsar-nos amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company Josep Miró. Més informació, més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que com sempre us ofereix la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, que seguiu doncs informats de tot el que passa en el nostre municipi. I a continuació, doncs, ara sí, us oferirem la previsió meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre company, del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, de Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinan el cel al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia. Amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun cop moderat a la tarda, fent que a la mar doncs, hi hagi marejol avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviant amb el pas d'un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit de que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada de sol a primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus, amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.
3: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche.
4: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
5: El Baúl de los Recuerdos, el programa magazine de los sábados por la tarde. Música, viajes, efemérides, grafología, entrevistas, debates. todos los sábados de 18 a 20:30, presentado y dirigido por Estela Oriente.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom.
11: Amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada.
0: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
15: Un programa que dirige i presenta Ivan Uriach. Pop
16: Music. Dos. Sintonitzes amb el sol.
17: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
0: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
17: Cunit al dia.
0: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem aquesta nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 del migdia en format magazín i, més endavant, en format informatiu, gairebé fins a les 3 de la tarda. Tela, eh? Des d'aquí, doncs, com no, recordar-vos que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa.
17: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
18: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat. En trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit amb majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat.
18: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i en agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Clar que sí, home, perquè aquesta és la ràdio del poble i pel poble, feta per tu. Abans que res, doncs, també, doncs, felicitar i donar les gràcies a la CEC, a l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, juntament amb el programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual ahir va tenir lloc aquest sorteig de la campanya del Dia de la Mare, al qual es van sortejar 1.000 euros a través de tota la gent a la qual va participar dels rasques que oferia la CEC i Ràdio Cunit, i al qual, doncs, va ser tot un èxit d'audiència en el dia d'ahir. Un èxit més que s'apunta a la nostra emissora i que també des d'aquí, com no, doncs, volem felicitar a Nadia Alfarji pel seu programa 100% Romàntics i també, doncs, gràcies també pel suport i la participació de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a CEC Vila Comercial. També, doncs, des d'aquí volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri. Recordeu també, avui sorteig del lot de premis de cada setmana, d'aquest gran programa també al qual des d'aquí saludem en Jordi Mauri, també líder. I, a més, doncs, també a tota la resta de gent a la qual passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui divendres 8 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Aquesta és la teva sintonia. Benvinguts al Cunit del Dia.
6: sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia. I informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però no avancem a aconteixements, mitjoret abans també, doncs, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem, com no, també la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fet o calor. A més, també connectarem amb els companys de Rodalies a Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Dies complicats, doncs sembla ser que demà ja torna a ser de pagament el que seria la Renfe, doncs, perquè en teoria diuen que ha millorat la circulació quan han pitjorat, ha anat a pitjor. Però, bueno, en fi, en parlarem més endavant. També, doncs, com no, doncs, esmirarem quines són les combinacions guanyadores de la 11, de la mà de Juan Coma. També ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte. Tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, les farmàcies de guàrdia, les efemèrides. Què més, què més? Ah, sí, també, doncs, com no ens arribarà el Megamix de la setmana, el que serien també els trailers, les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri. També tenim l'agenda de l'oficina jove del Baix Penedès, des del nostre Consell Comarcal del Baix Penedès. A més, també, com no, el megasorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Com no, el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes algú que vulguis felicitar, fer-li homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, dedicatòria musical, el que faci falta. Nosaltres en prendrem bona nota, realitzem l'encàrrec que desitgis i a sobre posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un meret al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Des d'aquí saludem la Casa de l'Oro, el que ens ofereix aquest sobre sorpresa. També la Gine Vocal de la Clínica Dental de Cunit, les classes de cant d'Alma Music, també d'instruments de bemol nou. A més, què més tenim també? Ah, sí, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Què més, què més? Ai, ai, ai, que no tenim... No ens arriba... Ah, sí, també tenim les dues consumicions de Sami Calafell, també, doncs, com no, tenim els talls de coll de la peruqueria Harmony, el kebab de Don Erpita Palas 2, els cafès del Ricón del Tapio 2, els esmorzars de la Marina, de Bar la Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de l'àpid l'encolla i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també els suïts amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xureria Velo, també les sessions de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, les vermuts i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braceria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara. Què més, també? Ah, sí, tenim aquest pollo a la brasa, de pollo a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar també del local social al castell, també tenim aquest menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Benaderia Núria, el sopar de la penya bètica de Comarruga, també la pizzeria La Gòndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, també aquest fantàstic lot de regals de pollastre, les patates al caliu amb polla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. I a més, també tenim aquesta invitació per dues persones en consumició de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones a la girada de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit. A més, també, com no, tenim aquests esmorzars per dues persones de El Rincón del Tapeo 2. I també, doncs, no podia faltar, tenim, a més, què més tenim, que... Ah, sí, les 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la matriculació del curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. també aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àvia i aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Caram, escolta'm, què més es pot demanar? Tot això i molt més, amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la que, com sempre, doncs sona també a través de la nostra sintonia i moltes més sorpreses que ens van arribant a través de la xarxa de comunicació local, entre altres continguts que us oferim des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, clar que sí!
6: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, és el moment de començar doncs, a desgranar doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui divendres 8 de maig de 2026. Quan ens separen ja 10 minuts per les 11 del matí, comencem doncs pel diari de Tarragona, que ens ha portada amb aquesta gran imatge, aquesta fotografia, el que observem a Christine Lagarde, a la que està a Tarragona. Pel que fa economia, la presidenta del BCE es reuneix al Roc de Sant Cayetà amb 14 governadors de bancs centrals. Pel que fa a la societat, la gira gastronòmica del diari distingida per l'Acadèmia rep el Premi Especial Anton Pont i Amenós per la seva aposta en favor de la nostra millor cuina. I tenim quatre llaunes, la nova obertura a Tarragona. Deixem el mateix diari i ens endinsem ara amb el diari Ara. Valga la redundància. El que ens ha de portar amb crisi sanitària. L'OMS crida a la calma. L'antivirus no és com el Covid. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. En fotografia de portada tenim reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. Els presidents dels Estats Units i del Brasil, que mantenen una relació freda i distant, esquiven, doncs, a la premsa durant la visita oficial a Washington de Lula da Silva, que compareix en solitari 3 hores després a l'ambaixada del seu país. I l'Església xoca amb l'ultradreta per la visita del Papa. Lleó XIV rep a Marco Rubio per refer les relacions Vaticà-Estats Units. Més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen els estrangers. Formen Foment destaca que calen immigrants per a continuar creixent. I pel que fa als esports, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix amb Tchouaméni per segon dia consecutiu. A més tenim articles com, per exemple, la de la periodista Natza Ferrer. El Papa pot venir quan vulgui, però d'aquí que Barcelona hagi de patrocinar l'esdeveniment hi ha un abisme. I tenim també a Marçal Cintes, periodista i professor de la Universitat Rovira i Virgili, a la que declara que Rufián i Oriols siguin els polítics més populars de Catalunya, reflecteix quina és la situació de la nostra política. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vulgui una llibertat de la pàgina web www.catalunyavulguiunallibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, com un àlbum amb una fotografia enganxada amb la vaga d'actors del gener de 1976, al que un d'ells sosté una pancarta que es llegeix als actors catalans necessitem i exigim feina. I amb el següent titular, 50 anys de la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig cicle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia a 58 espais de la ciutat. Pel que fa al dia d'ahir, tenim Ana Serrano. Crida la calma. L'OMS eleva a 5 els casos d'antivirus i assegura que no és comparable a la Covid.

Anna Carreras, Educastració. Martí Gironell, Gran Germà. Toni Brossa, Cerques, Sota Pali. Maria Palau, Sidral a Venècia. Carme Vidauguet, La Setmana de la Llengua. I Josep Lluís Carol Rovira, Esborrar la Memòria. A la capçalera tenim entrevista a Olga Xirinacs, escriptora, a la que declara: la covardia dels de catalans és canviar de llengua si se'ns adrecen en una altra. I pel que fa referència a les estrenes de la setmana, arriba als cinemes Jo no moriré d'amor, La triomfadora de Màlaga. La debutant Júlia Mascort es va endur el premi a la millor actriu. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb el següent titular: brot víric en alta mar. Sanitat obligarà els espanyols del Òmnius a confinar-se en un hospital. L'OMS no respatlla la decisió del govern d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. El Partit Popular acusa l'executiu de gestió caòtica. En fotografia de portada tenim l'anfitrió del Papa que espera a Barcelona. Faustino Mbrikla, a la fotografia, és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó XIV en un viatge a Espanya al juny. Mbrikla és un vell conegut del pontífex, amb qui compartí cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània el 2003. El rector de Sant Agustí recorda com Robert Prevost conduïa, el qual corria molt, deia. Lleó XIV demana treballar incansablement en favor de la pau. El pontífex i el secretari d'Estat dels Estats Units mantenen una reunió cordial. I tenim a Philip Cummings. El romanç de Lorca amb un poeta americà. També tenim crisi del Madrid. Tchouaméni envia a Valverde a l'hospital. I a finals d'any, la Unió Europea prohibirà a les intel·ligències artificials despullar persones reals. Per por a Trump, tenim un turista dels Estats Units que demana asil a Espanya. I pel que fa referència al suplement que fem, tenim la moda del càmping, que inclou les cartelleres de cinema. Pel que fa al periòdico de Catalunya, en seta portada també amb la investigació per presumpta violència parental vers un menor. La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. I en fotografia de portada tenim aquesta salutació entre Trump i Lula da Silva ahir a la Casa Blanca. L'estranya parella. Trump i Lula es reuneixen a la Casa Blanca amb esforçada cordialitat en un moment de debilitat política dels dos dirigents. Les concessions en infraestructures de mobilitat atrauen 60 empreses. I pel que fa a Orient Mitjà, l'Iran intensifica la guerra cibernètica amb la intel·ligència artificial contra els Estats Units i Israel. Pel que fa a energia, Competència planteja limitar l'excedent d'autoconsum que s'aboca a la xarxa. I també tenim alerta sanitària. Els passatgers no baixaran del creuer de l'antivirus fins a passar un examen. I tenim sequera. El pla per regenerar l'aigua del Besòs invertirà 600 milions. A la capçalera tenim també doncs a Tchouaméni i a Valverde amb aquesta crisi, aquestes baralles que assetgen el vestuari blanc del Real Madrid. I marxem ara amb El País, el que ens ha de portada amb el creuer del brot d'antivirus que rumba Canàries. L'Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. L'arribada del MV Òmnius deixa incerteses sobre els trasllats, el fondeig del buc, la seva desinfecció o les quarantenes. Els països europeus i els Estats Units han pactat ja la recollida. Sánchez i Clavijo rebaixen la tensió mentre Feijóo arremet vers la gestió de la crisi. I en fotografia de portada tenim a Rubio, que recompon relacions amb el Papa després de les embestides de Trump.

0: més a més, tenim una baralla entre Valverde i Tchouaméni en el vestuari de l'equip blanc que acaba amb el jugador uruguaià en l'hospital per una ferida al cap. Tenim esclat violent en el Real Madrid. I els Estats Units investiguen transaccions sospitoses amb el petroli a la guerra d'Iran. Les operacions en el mercat sota la lupa sumen 2.200 milions. A més, el Congrés es disposa a expulsar els agitadors ultras. I a la capçalera tenim la Conference. El Rayo Vallecano fa història a l'arribar a la seva primera final europea. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
3: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia com a la resta de serveis de rodalies i regionals. Comencem, doncs, com dèiem, per la R2, que segueix tot feixada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Doncs recordem que, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre la Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia. També, degut als treballs de millora entre Galaf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova de Geltrú a dos trens per hora i sentit. A més, també a la R2 Nord, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RG1 de Rodalies Girona i la R2 Nord. També a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet Massanes. A més, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la R4, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa de 10:45 de la nit a 6:45 de la matinada. A la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, també servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R11, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, reprograma l'oferta de les línies R11, RG1 i R2 Nord. A més, també recordem que el tren de Portbou Barcelona-Sants circula amb una demora de gairebé una hora per una incidència tècnica en el propi tren. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari, a la línia entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 10:45 de matí i 6:45 de la matinada. A més, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen les emissions de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2, una incidència que afecta també doncs, a la R13, a la R14, R15, R16 i R17. I fins aquí el que seria l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe. Més informació a rodalies.gencat.cat.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinaran el cel ara al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun cop moderat a la tarda, fent que la mar doncs, hi hagi marejola avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviant amb el pas un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit de que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada sobre la primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada, amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que em sembla que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina cançó es proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Luna Roja. I ja els dedicarem la seva cançó, que tenen una cançó pròpia, i és de Daniel Denises.
0: Sí.
1: I es diu això, una Creu Roja de la Vida.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs mira, doncs amb aquest tema doncs, encetem el programa d'avui i des d'aquí doncs, també, com no, dediquem a tots els grans professionals de la Creu Roja que són també essencials per la nostra seguretat. Clar que sí. Doncs, i per la nostra salut, clar. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. Molt bon cap de setmana i si Déu vol ens tornem a escoltar dilluns vinent a la mateixa hora, d'acord?
1: Igualment, un petonar rondó.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir. Pel que fa a l'Organització Nacional de Secs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel sorteig midia. Una data premiada és la del 14 de setembre de 1963, amb el 3 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 9, 10, 11, 22, 25, 28, 36, 38, 40, 43, 45, 51, 59, 62, 63, 65, 67, 71, 73 i 76. El triplex de la 11, el 592. El cupó diari, el 64.354, 6, 4, 3, 5, 4, de la sèrie 45. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no un avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deute, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu, en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

Ja arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 8 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'Avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98, 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'Avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim. 977 69 27 38. Fins aquí, doncs, les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 8 de maig de 2026.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 8 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem, atenció, l'any 1063 a Graus, amb la batalla de Graus. Les tropes de Ramir I d'Aragó ataquen la ciutat que formava part de l'emirat de Saragusta, en el marc de la conquesta feudal hispànica. Ramir mor a la batalla. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1707 a València, on les tropes filipistes ocupen la ciutat. Ja al segle XIX, el 1870, s'hi publica el primer número del setmanari satíric La Campana de Gràcia, que s'edita, doncs, durant més de 64 anys. I el 1879 s'estrena al Teatre Novetats Gala Placídia d'Àngel Guimerà. Ja al segle XX, el 1924, s'inaugura la Llibreria Catalònia a la plaça de Catalunya, número 17. Però ens hem deixat també que el 1914 s'obria l'Escola de Bosc a Montjuïc, dirigida per Rosa Sensat. Tal dia com avui, de l'any 1916, a presó de Kilmaine a Dublín, Edmund Sean, Michael Meilin, Saint Houston i Con Colbert són afusellats per la seva participació en l'alçament de Pasqua. I tal dia com avui, de l'any 1945, a Berlín, el mariscal de camp alemany Keitel signa davant els mariscals Zhukov i Teder i els generals Spatz i Latre de Tassigny un segon document de rendició incondicional d'Alemanya després del signat a Reims el dia anterior. També tenim el Dia de la Victòria a Europa, on els aliats occidentals celebren la victòria sobre Alemanya a la Segona Guerra Mundial. I a les 11 de la nit entra en vigor la rendició incondicional d'Alemanya. A més, del Sétif d'Algèria, tenim massacres de Sétif, Guelma i Kerrata amb disturbis i assassinats. D'altra banda, també, el 1980, Jordi Pujol és escollit 127è president de la Generalitat de Catalunya. 13 anys més tard, el 1983, primeres eleccions autonòmiques al País Valencià i a les Illes Balears. Ja el 1984, a Barcelona, el doctor Canals fa el primer trasplantament cardíac amb èxit d'Espanya a l'Hospital de Sant Pau. I el 1997 es detecta l'esclat de raig gamma GRB970508, el primer a poder-se'n determinar l'origen. I acabem el 2004 a Barcelona, el que s'inaugura oficialment el Fòrum Universal de les Cultures. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 8 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
2: Hola, me dic Pau Rivera Pelín. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
1: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
2: Adeu.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Cunit, al 107.0.
4: No sé què volia ser de gran.
5: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 7:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola de Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
6: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
5: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
7: Joyería Castillo.
8: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
7: Joyería Castillo.
8: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
7: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
8: ¿De qué?
7: De ser feliz.
9: Churreria Velo.
10: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
9: Velo,
10: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churreria com?
9: Velo.
10: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
9: Velo.
5: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit.
11: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xaduxades, a lo que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell va a missa. Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que és el seu sant, el seu aniversari o celebra qualsevol cosa. Doncs ja ho saps, és el moment de felicitar-lo, de fer aquella dedicatòria musical, aquella petició, aquell homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta, vaja, nosaltres et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un baret, al qual entres a sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix, producció musical, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa, la Joieria Castillo, un detall sorpresa, Sami Scalafell, dues consumicions normals no premium, la Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, Doner Pita Palas 2, un durum kebab, també tenim el bal de 5 cafès gratuïts del Rincón del Tapeo 2, la Marina, dos esmorzars, com també Bar La Pinya. A més, l'Olivo ens ofereix també un vermut per dues persones. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. La Diligència, dos vermutacos. També la Pastisseria Cunit, unes cues de ràpia amb polla de caldo. La Xureria Velo, també suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge. La Berceria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de Can Picada. El Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones. El Local Social al Castell, un sopar per dues persones. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La Pizzeria Nanà, dues pizzas. A més, l'Estètica Jacqueline, un tractament d'estètica o de relax. La Cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. La Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La Pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, pots prendre-te una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. A més, la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? I a més, tenim el lot de regals de l'Abril Fantasma, que després en parlarem, eh? Però bueno, ara no avancem a aconteixements i ràpidament anem a repassar el nostre santoral del dia d'avui. Volem felicitar Sant Acacio, Amato, Arseni, Benedicto, Deseado, Dionisio, Dominga, toma ya, Sant Metrón, Utrán, Benaldo i Víctor i Virón. També, doncs, demà dissabte és, atenció, és Sant Beat, Benet, Cristòfol, però és un altre, aquest és màrtir, eh? També Sant Geronci, Lluïsa, Lluminosa, Pacomi, Prisco, Tomàs i també el diumenge és Sant Adrià, Quilina, Heradi, Heracli, també Minerc, Montà, Panferm, Panfiló, Sulucà, Todomaro i també Sant Pasqual Confessor. Bueno, doncs des d'aquí doncs els volem felicitar, com també a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. A destacar Enrique Iglesias, que avui fa 51 anys. Déu-n'hi-do, com passa el temps, eh? Famós cantant i compositor espanyol que també posseix les nacionalitats nord-americana i filipina. Va començar la seva carrera musical el 1995 i des de llavors ha venut més de 170 milions de discos. Les seves cançons més conegudes són Bailando, Duele el Corazón, Hero, I Like It i molts més, eh? Doncs fill de Julio Iglesias i d'Isabel Preisler. Bé, doncs el felicitem, quan també volem felicitar a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Ha destacat una persona molt especial a la qual ens ha demanat que ens posem en contacte amb ella perquè és el seu aniversari. I ràpidament anem a realitzar-ho, tot seguit amb el nostre telefonotron, a qui ens posem en contacte amb Ismail, que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Bueno, a veure si agafa el telèfon. Hola.
2: Hola.
1: Hola, con Ismael.
2: Sí.
1: Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad?
2: Sí.
1: ¡Felicidades!
2: Gracias.
1: Ismael, ¿qué tal estás? ¿Cuántos años haces hoy?
2: 20 años,
1: caray, se tienen que celebrar por todo lo alto, ¿eh? Estás en directo en Radio Cunit, en el apartado que siempre realizamos para felicitar a toda la gente que tenga algo que celebrar. Y nos había chivado un pajarito de que hoy era tu cumpleaños. ¿Adivina quién puede ser?
2: Mi madre.
1: Pues sí, señor, claro que sí, hombre. Bueno, pues oye, Ismael, a disfrutarlos muchísimo. ¿Te ha caído algún regalo ya o no?
2: Sí, mi madre siempre está ahí.
1: ¿Sí? Muy bien, pues oye, te queremos dedicar un tema musical. Dinos una canción que te la ponemos rápidamente.
2: Bah, ahora mismo no sé, la verdad.
1: La que
2: queráis vosotros.
1: ¿Sí? Vale, perfecto. Pues mira, igualmente te vamos a dar un numerito. Te llevas el 320 a ver si te toca algún premio esta semana, ¿de acuerdo?
2: Vale.
1: Y por muchísimos años, a celebrarlos, ¿eh?
2: Vale, muchas gracias.
1: ¡Abrazos! ¡Hasta luego! Vale. ¡Buenos días! I amb el megamix de la setmana que dediquem a tota la gent que tingui quelcom a celebrar, a part també celebrar que avui és divendres, por fin viernes, cap de setmana, weekend. Kenwood Compilation, Urban Power. Segona part, Mike Platinas, 2002, Tempo Music. Aquest és el megamix de la setmana, al Cunit al dia, com sempre de seguir des de Ràdio Cunit.

I amb el Megalix de la setmana aprofitem ja per acabar de fer la nostra repassada habitual. Doncs la gent que s'ha quedat fora del bombó, el qual també entra en el nostre mega sorteig de premis d'aquesta setmana. Amb el 286, Mònica García. 287, Sèlvia Calafell. 288, Fanny González. 289, Ima Cross. 290, Marta Sánchez. 291, Mireia Vergés. Amb el 292, Eva Caruzzova. 293, Maria Moreno. El 294, Espercelia Ciurana. 295, Xenia Amat. 296, Pilar Domecq. 297, Auris Ramírez. 298, Javi Rodríguez. 299, Montse Cubellas. 300, Sara de las Heras. 301, Manuel Pizarro. 302, Natalia Alba. 303, África San Martín. 304, Mercè Rubio. Amb el 305, David Vidal. 306, Eva Espinosa. 307, Juan Antonio Romero. 308, Eva de la Peña. 309, Fernando Gómez. 310, Zoe Gómez. 311, Encana de Silaga. 312, Juan Pablo Rodríguez. Amb el 313, Josep Macià. 314, Joana Paredes. 315, Doris Solís. Amb el 316, Susana Flores. 317, Sofia Virginia Duranicot, toma ya. 318, Rui Rivero. I amb el 319, Loli Sanchis. I tanquem línies. També, doncs, com no, Ismael Hamhan amb el 320. Amb el Megamix de la setmana anem a preparar el nostre sorteig i abans per això l'agenda de l'Oficina Jove del Baix Penedès, la pel·lícula Fantasma i molt més. Com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Aquest és el Megamix de la setmana del nostre programa a Ràdio Cunit.

Escoltes, amb amics de la setmana, com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Ja ho saps, de música no en fem, però sí en posem. Kenwood Compilation, Urban Power.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de la vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: No, no, no.
8: DJ Jaumix presenta
9: el Tecnòdrom.
10: Sí, no, no.
11: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
12: El Tecnòdrom.
13: Amb Jaume Sens.
14: Jaumix in session.
15: M'agrada, m'agrada, m'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
16: Soc DJ Glasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
17: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasca. DJ Glasca.
18: DJ Glasca.
16: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
19: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
16: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
20: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasca.
21: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de

0: segona d'en Sarkar, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. Tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
1: Creu Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, Junior Lifeguard Program, per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. El dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell de la xarxa Santa Tecla organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tabaris a Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, el Tabaris de Coma-ruga pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
2: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa a una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa, una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó. Una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit
1: al 107.0,
2: radiocunit.org.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: por fin es viernes.
1: Doncs sí senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana. En moment, doncs, com no, pel nostre mega sudeix de la comarca. L'únic, inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit al Dial, que com sempre, tu ets el protagonista. I ja ho saps, doncs, que com sempre, doncs, agraïm la vostra participació al llarg de tots aquests dies, els quals hem estat, doncs, com no, compartint temes musicals, els quals ens demanaven els nostres clients, o demanant temes o numerets per entrar en el bombo del nostre mega sudeix de premis, el qual, com sempre, us oferim a través de la nostra sintonia de Ràdio Cunit. I, com no, doncs ara sí, és el moment, sense més preàmbuls, de, bueno, a banda d'agrair a tota la gent la participació al llarg de tota la setmana, d'agafar el nostre bombo i començar, doncs, a remenar les boles. O sigui que som-hi! Ahí estàs, vinga! Vinga, molt bé, doncs ja està aquí. Perfecte, doncs ara sí, ja comencem doncs amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. Recordem que la setmana passada no el vam poder fer, doncs perquè era una setmana més curteta. Juntem les dues i doncs avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comencem aquest nou sorteig de premis. I comencem, com sempre, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona número 179. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 53. Número 53, número 53. Anem a buscar-lo, vinga, ràpidament. El número 53, 53. Número 53, a veure on està, qui serà, serà a la Casa de l'Oro, anirà... I Natàlia, Natàlia Alba, moltíssimes felicitats! Tornarà per la Clínica Dental de Cunit, que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu a l'Avinguda de la Font número 62, baixos. Ok, va, atenció, una altra bola. Clínica Dental, se'n va al número 81. Número 81, 81, 81, Número 81, 81, ràpidament aneu a buscar-lo. El número 81 a la Clínica Dental de Cunit. I atenció, perquè és per... Redoble, redoble... Laura, Laura de la Rubio. Felicidades y a disfrutarlo. I el Lluïm bon somriure, clar que sí, Marxem a Alma Music, a la que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta i que trobareu a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Campana i s'acabó i una altra bola que cau. Atenció. Alma Music. Se'n va el número 178. El 178, 178, on 7, 8 point. El Ego Llumini és per... A veure, qui se'n va cap allà. El 178, 178, 178, on 7, 8 point. El Ego Llumini és per... Juan Pablo, Juan Pablo Rodríguez. Muchísimas felicidades. Donarà part bemol nou, el qual ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical i que trobareu a Seguda Calafell, sí senyor! I atenció, ahí va, roda la bola! Bemol nou, és el número 139, mira, rodolí. 139, 139, El Ego Llumini és per... A veure, aquí se'n va cap allà. El 139, el 139, 139, 139 és per... Ai, que ho hem perdut aquí, no? Aquí està... Aquí estàs! Zoe, Zoe Gómez! Moltíssimes felicitats! I seguimos, vamos para bingo, som-hi. Atenció, perquè seguim amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Ara és el torn de Vanessa Sancho i l'editorial Círculo Rojo, que ens ofereixen el seu llibre Mi Montaña Russa, que dona nom a una de les seccions del nostre magazín, que podeu sintonitzar tots els dimarts a 12:15 del migdia. Mi Montaña Russa, amb Vanessa Sancho, a la que, per cert, està d'enhorabona perquè traurà un segon llibre que ja està al caure. Ai, ai, ai, dins, seguim amb la nostra Montaña Russa particular. I atenció, roda la bola. I ha caigut el número 14. Agafa el llibre i esmorza. El número 14. Fortin. En 4 points. 1-4 punta. Andriad. Atenció, és per Fernando, Fernando Gómez. Muchísimas felicidades. Tornarà per la joieria Castillo. Sí, senyors, la joieria Castillo, que també està dintre de l'AFEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, al qual hem realitzat aquest fantàstic sorteig, ahir a la nit, a les 9 de la nit, amb la nostra companya Nadia Alfarji, dins del seu programa 100% Romàntics, gran programa que heu de sintonitzar tots els dijous a les 9 de vespre, Doncs bé, l'AFEC va realitzar aquest sorteig de la campanya del Dia de la Mare amb tots aquests premis, i escolta'm, si voleu saber el resultat, ja ho sabeu, les nostres xarxes socials, o també descarregar-vos el podcast de 100% Romàntics de Nadia Alfarji. La Nadia, a la qual des d'aquí saludem, i que també doncs, treballa a la joieria Castillo, com també a l'Àngel, la Charo, en fi, i a tot el personal de la joieria Castillo, el que ens ofereix un fantàstic detall. Bé, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 278. 278. 278, 278 point. El Goyo Mini és per... A veure qui se'n va cap a la joieria Castillo. Recordeu, carrer Francesc Macià, número 31, Aquest detall sorpresa se l'emporta... Susana Flores, moltíssimes felicitats. Ara marxem amb Sam Iscalafell, que ens ofereix dues consumicions normals o premium i que trobareu al carrer Montoriol, número 32, de Calafell Platja. I atenció, roda la bola. I atenció, perquè ha caigut la número... 311. El llevo yo mini és per... I a veure, el tenim aquí a la vora. Se'n va Sam Iscalafell. Atenció, és per... Encarna Argilaga. Doncs ja ho saps, Sant Hilari. Cuidadín, qui no se l'acabi. I marxem amb la perruqueria Harmony. La perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 15. I atenció, roda la bola. I atenció, perquè ha caigut, atenció, és el número... A veure, veiem què posa aquí. El 286, el 286, 286, 2, 8, 6, point. El Leboño Mini és per... A veure, on estàs? A buscar-lo bé, és per... A veure... Mònica García, Mònica, moltíssimes felicitats. Ara marxem amb Doner Pita, pitarem, Doner Pita, pa les dos. No és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita, pa les dos. Ens ofereix un fantàstic durum kebab que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 18. I atenció, roda la bola. I se'n va a Doner Pita pa les dos. El 223, el 223, 223, eh? Du-du-trois-point, el li voy a mini. Serà, serà? És per, a veure, el 223... Anem a buscar-lo, a veure qui se'n va cap allà. El 223, 223, és per qui, per qui? Doncs és per Javi, Javi Serrano. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. Ara és el torn del Rincón del Tapeo 2. Sí, senyor, el Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix, atenció, eh? Què ens ofereix? Doncs ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts aquí, a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cuní. I atenció, roda la bola. Se'n va, atenció, és el número 189, 189, 189, on with point, el Iguallo Mini, és per... Redoble, és per... És aquí, és allà... Ahí estàs, Paula, Paula Arós, moltíssimes felicitats i a disfrutar-los en dos. Vinga, doncs, ara és el torn de la Marina està morena. La Marina Antiga Calona, que trobareu aquí al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Ens ofereix, atenció, eh?, dos esmorzars. I atenció, roda la bola. La Marina. Pues mira, Capicua, el 151, el 151, 151, eh? El 5 en point, el bollo mini, és per... A veure... És per... Maria! Maria Maldonado, felicidades y a disfrutarlo! Torn pel Bar La Pinya. Bar La Pinya, que ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Ui, mira, t'ha costat. La 147, 147, 147, en 47 points. Tenim aquí al costat, eh? Si torna a caure una altra d'igual, tenim que tornar a remenar. En fin, África San Martín, en fin, África San Martín, felicidades y a disfrutarlo. I vamos para bingo. Seguim a per més premis, com sempre, des del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, a partir a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, en el nostre magazín Cunit al dia, en agraïment a la participació de tots els nostres oients que participen setmana rere setmana. Ara és el torn de El Olivo. El Olivo Restaurant Lounge. No et perdis les festes amb Sound DJs quilòmetre zero. El Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut, atenció, és per... 125, 125, 125, 125, 125, El 125 també està a la vora, però no tant, eh? A veure, se'n va cap allà. És per... Ingrid! Ingrid Ortiz! Ingrid, muchísimas felicidades! Ara és el torn de la bodegueta! La bodegueta! La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó per directe, al ladito de la diligencia. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mira! El 90, el 90, 19, 0 point. El de Guayo Mini és per... Redoble, redoble. Se'n va a la bodegueta. És per... Joan Miquel. Joan Miquel Ruiz. Joan Miquel, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, eh? Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, que no se l'acabi, eh? Ai, ai, ai. I bé, doncs, no ens movem pas de la plaça Sant Cristòfol. Doncs, a l'edito de la diligència, com bé dèiem, doncs, anem a la diligència. Anem a la diligència, que, per cert, es menja d'allò més bé. I des d'aquí, doncs, saludem a tot el seu personal. La diligència, que bé que ens tracta, ens ofereix dos vermuts. Sí, senyor! A la diligència, el restaurant amb més solera. I atenció, a veure qui ha caigut la bola número 56. La número 56. 56, eh? 5, 6 point. El Iguayo Mini és per... Redoble, redoble. Ahí estàs. Eva, Eva Espinosa, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, eh? Salut i força! Marxem ara amb la peixateria Cunit, el que ens ofereix cues de rap i l'ampolla de caldo, i que trobareu aquí al carrer Empar Nadal, en ple casc antic de Cunit. I atenció, cau la bola. Ha caigut la número 126. 126. 126, eh? And this is point. El Iguayo Mini és per... a veure, aquí se'n va la peixateria de Cunit. És per... Lalo, Lalo Sendra, Lalo, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la xureria Belo. La xureria Belo ens ofereix un suís, xocolata amb nata. Sí, senyor, xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca d'Arbarà número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Ja, ja, atenció. Ha caigut la bola número 238. La 238. 238, eh? 2, 3, 8 point. El Iguayo Mini és per... A veure, si t'està una miqueta lluny. El 238, el 238. A veure qui se'n va, doncs, a la xurreria Belo. Ai, ai, ai, la xurreria Belo. Sí, senyor. Atenció, xurreria Belo. 238, xurreria Belo, aquí el tenim. Atenció, Clàudia, Clàudia García. Moltíssimes felicitats i a sucar el xurro, sí senyor. I ara en relaxem una miqueta. Marxem a Nanda Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I va, d'una altra bola que cau i... A veure, el número... Ah, no ho veig bé. A veure què posa aquí. És el 192. El 192. El 192. 192, eh? Amb Nef Dipois. Luego yo mini, será. Redoble. Óscar Ibáñez. Sí, Óscar Ibáñez. Muchísimas solicitats. Y a disfrutarlo. Y a relaxarlo. Y ahora es el torn de la braseria hípica de Cubelles. Braseria hípica de Cubelles. Ay, ens ofereix un vermut amb braves per dues persones. En visita les seves instal·lacions. Braseria hípica de Cubelles. El trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Braseria hípica de Cubelles. I atenció, roda la bola. I cau la número 314. La 314. 314. 3-4 points. El llevo jo mini és per... A veure, atenció, és per... El 314, anem a buscar-lo bé. Doncs és per... Atenció, és per... Tenim aquí el final de tot, el 314. I és...

281, la 281, 281, Do with and point, el Iguayo Mini, Spar. A ver, aquí se va para allá, Spar. Sara Pascual, moltíssimes felicitats. I a disfrutar-ho com cal, I ara és el torn de la pollastreria a la brasa al sol. Sí, senyor, ofereix un pollastre a la brasa a l'avinguda de la Font número 86. Recorda, dissabte o diumenge. Aquí, som-hi! I se'n va el pollo a la brasa al sol. Un altre capicua, al 181, 181, 181, on with on point. Ahí le voy yo, mini, es para... Redoble, es para... Quin fàcil tampoc... Ai! Aquí estàs. Mercedes Rubio, moltíssimes sol·licitats. Tiràs el torn de la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I atenció, roda la bola. Ha caigut la 125, 125, 125, amb de 5 points. El Guayumini és per... Ingrid Ortiz, moltíssimes felicitats.

Y vamos para bingo, vamos para bingo. Atenció, perquè ara és el torn... A veure... És el torn... del local social El Castell, que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! Molt bé, atenció, roda la bola. Ai, ai... Y se va al local social a Castell al 233, el 233, 233, du 3, 3 points, el Guayomini es per... A ver, aquí se va cap allà, al local social al Castell, es per... Noelia Cendra, moltíssimes felicitats! Donarà pel bar Casa Carminya a Travesses de Castanyaire. Sí, senyor. Bar Casa Carminya, el passeig marítim número 5 de Cunit, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a disfrutar de dimarts a divendres. I atenció, roda la bola.

I atenció perquè ha caigut la bola número 48. 48, 48, eh? Que ha tregat 8 points. El Boyo Mini és per... a veure, aquí se'n va cap allà, que va al bar, Casa Carminya. És per... atenció, eh? Ahí estàs. Susana, Susana Flores. Moltíssimes felicitats. Torna ara per la pizzeria Nanà. Com me piace la pizza. Mamma mia. Pizzeria Nanà, al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Barcelona, ens ofereix una pizza per dues persones.

0: I atenció, roda la bola. La pizzeria Nanà, mamma mia. A veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la bola número 28. 28, 28, de 8 points. El guayo mini és per... A veure, qui se'n va cap allà. És per... Diana García. Moltíssimes felicitats. I ara mereixem a l'estètica Jacqueline. Sí, senyor, l'estètica Jacqueline, a la que ens ofereix un tractament d'estètica o de relax al carrer del Mar número 17. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 213. La 213. 213, eh? Du a trois points. El guanyo mini. Serà? És per... A veure. Aquí se'n va l'estètica Jacqueline. És per... Aquí no estàs, aquí tampoc. I a veure, el 233... Eva de la Penya! Moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, que ens ofereix un esmorzar per dues persones al local, aquí, al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I atenció, roda la bola. I ha caigut la número 135. 135. 135, eh? Amb 3-5 points. Edi Guayo Mini, serà. I és per... A veure, aquí se'n va cap allà. El 135, atenció, que anem a buscar-lo cap aquí. És per... Estefania González. Moltíssimes felicitats. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, també a la mateixa adreça, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Mort, ja hi va, atenció, roda la bola, i és, atenció, el número... 123, 123, 123, eh? Un deep, trois, tararí, com sa, eh? Ens ho haig, drai, ai, polizai, ai, vinga, aquí se'n va cap allà, atenció, el tenim aquí al costat. Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats. Mamma mia, otra pizzeria. Marxem a la pizzeria La Góndola de Cubelles, que al carrer Víctor Balaguer número 18 ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Sí, senyor! I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Mira, cap i cua, 313. 313. 313, eh? Això està cap al final. 313. 3 en 3 points. El guanyo mini, serà? És per... Redoble. És per... Ahí estàs! Josep Macià! Moltíssimes felicitats! Ara és el torn del Pollo Loco. El Pollo Loco a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, ens ofereix, atenció, un fantàstic megalot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa, allioli i, a més, una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. Això ho fa amb tots els clients. Déu-n'hi-do, eh? El Pollo Loco! El Pollo Loco! A l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. Tot un clàssic. I quins pollastres més bons, Déu-n'hi-do!
1: poc.
0: I atenció, atenció. Ha caigut la bola número 316. La 316. 316, eh? El tenim aquí al costat. Se'n va cap allà. Susana, Susana Flores, muchísimas felicidades. I ens hem deixat el Saborea, a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segura Galafell, i amb aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, el Saborea, Saborea, Saborea, al costat de la Mentirosa. Recordeu, doncs, que tenim aquest bolo de la nostra companya Antoni Camaro, Sol d'hivern, Toni Camaro, Los Espetos, aquest grup que vam entrevistar aquesta setmana, actuen els dos a la Mentirosa, que està, doncs, al costat de la discoteca Lou i enfront del Saborea. Déu-n'hi-do, tot queda a casa, tot queda a família, eh? Bé, doncs, a veure, aquí se'n va cap al Saborea. I atenció, ahí va. Ha caigut la bola número 251. La 251. 251. 251. 251. Se'n va al Saborea, Saborea, Saborea. Juan Pablo Rodríguez, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Y seguimos a la mateixa plaça. Esmorzem al Saborea, disfrutem de l'actuació de Toni Camaro i de Los Espetos de la Mentirosa. I ara marxem a la discoteca Lou de Segur de Calafell, a la qual, doncs, com no, ens ofereix, atenció, eh? Una fantàstica... A veure on ho tenim, que ara ho he perdut. On ho teníem, això? Ah, mira, ho tenim aquí, eh? Ho tenim aquí, atenció, doncs, la discoteca Lou de Segur de Calafell, a l'avinguda Catalunya número 3, a Segur de Calafell, ens ofereix també una invitació amb consumició per dues persones, i que trobareu, doncs, aquí mateix, eh? Al costat mateix de la Mentirosa, discoteca Lou de Segur de Calafell. Molt bé, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 59. 59. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. Toni, Toni Capdevila, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós. Marxem a la Giralda de l'Arbós. Sí, senyor, la Giralda de l'Arbós, situada a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, ofereix una invitació per dues persones. Fantàstic palauet a la modernista. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 148. 148. 148, eh? 148 en 48 points. El Iboyo Mini és, serà, és per... A veure, aquí se'n va cap allà. És per... Victoria! Victoria HG! Victoria, muchísimas felicidades! Bé, i ara, doncs, hem d'introduir les boles al nou bombo. Hem de canviar de bombo. S'ha caigut això, ara. A veure, un moment, que s'ha caigut. Atenció. Premis d'aquí de Ràdio Cunit. A veure, teníem per aquí, perquè és el torn de la pel·lícula Fantasma de la setmana. Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Doncs ja ho sabeu, que els acertants en treuen el sorteig d'un fantàstic lloc de regals. I atenció, perquè la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana era El Tercer Hombre. Sí, senyors, El Tercer Hombre, i han encertat 7 persones de les que anem a passar llista. Amb el número 1 tenim a Francisco Sánchez. Amb el 2, Juanita Vázquez. Amb el 3, Ángeles Lorca. Amb el 4, Josep Macià. I amb el 5, Joana Paredes. Amb el 6, Jordi Ibáñez. I amb el 7, Susana Flores. Bé, doncs una d'aquestes 7 persones s'endurà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. Recorda, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia també ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste usarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per a dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú.
1: No.
0: Atenció, roda la bola.

atenció perquè el número que ha sortit del bombo és... el número 6. El número 6. 6. Le 6 points. El guanyo mini és per... The winner is... Atenció, atenció. S'emporta l'lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. D'avui divendres, 8 de maig de 2026. Jordi! Jordi Ibáñez! Moltíssimes felicitats! I bé, doncs, també, com no, volem felicitar a tota la resta de gent que li ha tocat premi aquesta setmana. Moltíssimes felicitats. I, com no, doncs, també agrair a tota la gent a la que, doncs, ha participat al llarg de tota la setmana. I recordem, no, les dues setmanes, aquesta i l'anterior, eh? Recordem que l'anterior no vam fer sorteig i les hem juntat, eh? Bé, recordeu que la setmana que ve, més i millor, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Crònica del Dia. Recordeu, doncs, els afortunats i afortunades que ja podeu venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, que, recordem, són personal intransferibles, s'han d'utilitzar amb el vostre DNI i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conidejador. Ai, i passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del Megasorteig de Premis d'avui, divendres 8 de maig de 2026, són els següents. A la Casa de l'Oro se'n va Natàlia Alba. A la Clínica Dental de Cunit, Laura de la Rubio. A Alma Music, Juan Pablo Rodríguez. A Bemol Nou, Zoe Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, Fernando Gómez. A la Joyería Castillo, Susana Flores. Sam Iscalafell, Encarna Arxilaga. Perruqueria Harmony, Mónica García. A Dona Repita Palas 2, Javi Serrano. A El Rincón del Tabeo 2, Paula Arós. A la Marina, María Maldonado. Al Bar La Piña, África San Martín. A El Olivo Restaurant Lounge, Ingrid Ortiz. A la Bodegueta, Joan Miquel Ruiz. A la Diligència, Eva Espinosa. A la Passateria Cunit, Lalo Sendra. A la Xurreria Velo, Claudia García. A Nanda Yoga Studio Cunit, Òscar Ibáñez. A la Braseria i Pica de Cubelles, Joana Paredes. A la Camisseria Jaguara, Sara Pascual. Als Pollos de la Brasa al Sol, Mercedes Rubio. A la Cova del Gorca, Ingrid Ortiz. Al Local Social al Castell, Noelia Sendra. A Casa Carminya, Susana Flores. A la Pizzeria Nanà, Diana García. A l'Estètica Jacqueline, Eva de la Peña. A la Cafeteria Panaderia Núria, Estefania González. A la Peña Bètica de Comarruga, Àngela Santamaria. A la Pizzeria La Góndola de Cubelles, Josep Macià. Al Saborea, Juan Pablo Rodríguez. Al Pollo Loco, Susana Flores. A la Discoteca Lou, Toni Catdevila. A la Girada de l'Arbós, Victoria HG. I al lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, que era El Tercer Hombre, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova... Jordi Ibáñez. Doncs moltíssimes felicitats a tots vosaltres, clar que sí. Que
Recordeu, doncs, ja podeu venir doncs, a buscar els vostres tiquets. I com no, doncs, també des d'aquí, doncs, us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana. No canvieu de dial, tenim molt contingut per oferir. Ara us deixem amb els trailers de la setmana amb en Jordi Mauri. Hi ha molts més continguts fins a arribar, si Déu vol, el dilluns vinent, a la mateixa hora, aquí a la nostra sintonia, on abans tindrem ple municipal, ple extraordinari, amb la transmissió en directe de Ràdio Cunit. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el que us desitja un molt bon cap de setmana. Patronatge i abraçades. Siau!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Escoltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 de migdia.
0: Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comença una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Gran èxit el dia d'ahir dins del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, al qual, doncs, des del programa de Nadia Alfarji es va realitzar aquest sorteig de premis, doncs, a càrrec de la FEC de Cunit Vila Comercial, al qual, doncs, vam poder culminar la campanya del Dia de la Mare, qual, doncs, vam detallar els guanyadors, tres guanyadors, els quals, doncs, van guanyar en el marc dels rasques, doncs, van sortejar en el dia d'ahir el que seria l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a qual, doncs, podeu disposar del podcast del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a través de la nostra web www.radiocunit.cat, al qual, doncs, l'afortunada del xec descompte de 200 euros va ser per Pilar, en segon lloc a 300 euros Maria Isabel Vicente i després també en primer lloc en 500 euros la Fàtima. Les tres afortunades d'aquesta nova iniciativa, aquest sorteig del Dia de la Mare, el qual, doncs, es va realitzar ahir a les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit i també, com no, amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, la FEC Cunit Vila Comercial. Des d'aquí, doncs, felicitem també, doncs, en aquesta nova iniciativa, la qual també s'assuma a Ràdio Cunit i al qual, doncs, també des d'aquí el programa de Nadia Alfarji 100% Romàntics. D'altra banda, també recordar que tenim un acte ajornat per previsió de pluja. Per motius meteorològics i davant de la previsió de pluja, durant aquest dissabte ens veiem obligats a ajornar la celebració de la quarta edició de Cunit amb denominació d'origen, amb l'actuació de les Gamberdes i de DJ Josico amb Sound DJs Kilòmetre Zero en homenatge a Valentino. Doncs properament informarem de la nova data i al qual des d'aquí, doncs, demanem gràcies per la vostra comprensió, al qual, si Déu vol, ens veurem aviat. Però encara tenim més notícies, les quals compartim amb tots vosaltres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat.

Aquí cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal als Joncs es convertirà en el punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de Pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes de 11 del matí a 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passarà per Cunit el proper dia 5... El proper dia, doncs, 5 de juliol pel matí. I també comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Avui s'obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants al Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu, doncs, podreu consultar l'oferta inicial de les places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir del dia 8 de maig, avui, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que segueixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de vida i de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge, Cunit sent un exemple per als altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta també a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre i Factory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antoni Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns dia 18 de maig de 12 del migdia a dues de les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.let. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149 al telèfon 977 67 40 80 977 67 4080 a l'extensió 316 i correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I torna la segona edició del Festa Juvenil Candyland amb activitats diverses i disco neó per adolescents. El proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candyland adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Joaquim Martí, on durant la franja de tarda hi hauran carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neo amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360 graus.
graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 11:45 de la nit a la franja del vespre, entre les 8 i les 9 del vespre, al qual el recinte es mantindrà obert per a aquells joves que ho desitgin i que puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Amb aquesta activitat, doncs, és una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves de l'Assemblea Joves Cunit, tots estudiants d'ESO, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candyland amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs 2026-2027 i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats, amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15 i música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives tindran lloc els dies 6 i 7 de maig. Aquest passat dimecres es va dur a terme la primera sessió i ahir també el taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Més informació a www.escolacontrapunt.cat o contactant amb la secretaria, secretaria@escolacontrapunt.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. La ruta del Xató es va celebrar aquest passat... La clausura de la ruta del Xató es va celebrar aquest passat dimarts amb l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com a una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en el municipi implicant, doncs, activament la ruta. El president de la ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i la solidesa d'un projecte que reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte ha estat la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató 2025-2026, Jessamí Caramés, que ha ofert una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i sobretot el paper de les persones que hi ha al darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat.
L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del sector per explicar el territori com una expressió cultural identitària compartida, així com la diversitat d'interpretacions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueixen la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el comportament humà del projecte després d'haver conegut la prop de restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La cloenda ha finalitzat amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector, en un ambient distès que ha servit per reforçar vincles i compartir experiències. La temporada 2025-2026 es tanca amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte afirma, doncs, el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la ruta ofereix cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com a un projecte col·lectiu de referència al país. Iconit es convertirà en la capital de l'art urbà amb el Festival Art Week 2026. Els dies 16 i 17 de maig, sota la direcció del reconegut gràfic de Cunitén, J. Payne, amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Art Week 2026, impulsat pel Cunitén J. Payne, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa, al qual ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest informatiu. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. Mantindran una comunicació permanent per analitzar projectes davant del creixement actual i el previst. I és que la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de Baix Penedès han mantingut una primera reunió de treball per assentar les bases d'una fluida comunicació amb l'objectiu de planificar les inversions i infraestructures necessàries per la comarca. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és de que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que ara no cobreixen les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitat d'inversió a la zona. A la comarca destina 13 milions d'euros i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és de que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. El vicepresident de la Diputació, Rubén Viñuales, manté la trobada amb el president del Consell i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i d'altres alcaldes de la comarca. Viñuales destacà que aquest creixement exigeix d'inversions ajustades a les necessitats actuals i de futur. Per això s'ha encarregat un estudi de necessitats per als que de manera científica puguin ajustar les inversions. També s'acordà mantindre un contacte amb reunions periòdiques per un seguiment actualitzat. El vicepresident de la Diputació destacà que la Universitat Rovira i Virgili, amb campus al Vendrell, ha de jugar un paper clau com a element tractor de la comarca. Formació i cultura són fonamentals, doncs, per garantir l'ascens social. Per la seva part, el president del Consell Comarcal va valorar que es comenci a notar que les administracions mirin al Baix Penedès, que fins ara s'ha sentit oblidat per administracions com la Generalitat o el Govern Central. La comarca és la que més creix i la que té major atur. Assenyala que no podem estar oblidats com fins ara. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén a la nostra comarca. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès.

Ei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir que aquestes varietats tornin a formar part del col·lectiu i del cultiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en la iniciativa o aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en qualitat del litoral. El reconeixement també arriba als ports esportius amb instal·lacions destacades com Port Ginesta i Port de Sitges Aiguadols, així com Segur de Calafell. El Penedès consolida la seva posició com una de les demarcacions amb més reconeixements de qualitat ambiental de Catalunya. Aquest any, 23 platges del territori han estat distingides amb la bandera blava, un distintiu internacional que certifica l'excel·lència en la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. En el conjunt del país, Catalunya ha obtingut 101 platges i 24 ports amb bandera blava, mantenint les xifres de l'any anterior en el cas de les platges i sumant un guardó més en l'àmbit portuari, fet que reforça el lideratge català en aquest àmbit a escala estatal. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest reconeixement és fruit d'una feina constant i rigorosa de gestió ambiental, seguretat i serveis que permet mantenir estàndards d'excel·lència any rere any. I el Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. A més, el territori incorpora centres ambientals reconeguts com el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Païssa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, que formen part de la iniciativa de Centres Blaus orientada a la sensibilització ambiental. Amb aquests resultats, el Penedès reforça el seu paper com a territori de referència a la gestió sostenible del litoral i la qualitat de les seves zones de bany. I els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès, al qual hi pertany Cunit, ha posat en marxa el projecte CCR per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en la que es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on tenen 1,5 milions de persones. A través de 19 consultes especialitzades itinerants, s'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que és una gran part de les persones amb diabetis desenvolupen doncs problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions. El Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte, que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. Però encara tenim més notícies.

a punto del torneig de futbolí que realitzarà l'Espai Jove avui divendres a 6:15 de la tarda, una activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I demà dissabte, al pavelló poliesportiu el Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al vòlei Viladecans Lila en segona divisió infantil masculina. A 3:15 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa en primera divisió júnior masculina. A 3:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Abab Girona B en segona divisió infantil femenina. A 3:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al AE Vòlei Manresa en primera divisió juvenil masculina. A 3:15 de la tarda, el Club Vòlei Cunit

S'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa, en primera divisió cadet masculina. A 4:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Montblanc, en cadet preferent femenina. I a 7:45 del vespre, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'esportiu Espanyol B, en tercera divisió sènior femenina. També al pavelló poliesportiu El Joncs tenim bàsquet. A 10:15 del matí de demà, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Bàsquet Montblanc amb categoria infantil masculina promoció. A 11:00 del matí, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cambrils amb cadet femenina promoció. A 8:15 del vespre, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cubelles en tercera divisió sènior masculina. I a 9:00 del vespre, el CAS Finques Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Carme Bàsquet en primera divisió sènior masculina. També demà dissabte torna el futbol a la zona esportiva municipal.

a partir de les 10 del matí. I també, doncs, aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit, a la zona esportiva municipal. També a partir de les 9 del vespre. A més, el dimarts, la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la Biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.

I també tenim un espai per cuina, un espai de cuina per a joves el proper dia 14 de maig. També a l'Espai Jove. I el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista de Cunit organitzen el Cunit Tour 2026, la gran festa ciclista dissabte 16 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77 i projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Una iniciativa de Cunit. Viu el Tour, municipi de pas del Tour de França 2026 amb el patrimoni de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i Cal Pau, amb l'Ajuntament de Cunit. També la setmana que ve a la biblioteca tornarem a tenir el Club de Lectura de Creixement Personal, la qual en parlarem pròximament, en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com també el proper dia 20 de maig al Club de Lectura, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit.

0: I no tenim temps per més, ara és el moment ja d'endinsar-nos amb la previsió meteorològica, i com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company Josep Miró. Més informació, més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, que seguiu doncs informats de tot el que passa en el nostre municipi. I a continuació, doncs, ara sí, us oferirem la previsió meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre company, del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinan el cel al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun com moderat a la tarda, fent que a la mar doncs, hi hagi marejol avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviant amb el pas d'un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada de sol a primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.
3: Des del Segrià, Flip Flap Ràdio obre les ones. Des de les Terres de l'Ebre, Remember, Ràdio Joventut, respon.
4: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
5: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
3: 107,9, Flip Flap Ràdio. 96,3, Remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
6: Espera. On he posat la llista, tu? Aquí no. Ostres, tu. Aquí tampoc. Mare de Déu, quina setmana. Cada setmana és el mateix. Saps què? Si hagués estudiat, ara seria metge. Però no, aquí estic, parlant sol en una cabina de ràdio. Ups, el micro està obert? Sí? Doncs res, benvinguts, amics meus. Això és la ràdio.

Sí, senyors, sí, senyors, això és la ràdio, amics meus. Una setmana més, 7 dies, 168 hores esperant aquest moment. I aquí estem, altra vegada, tu i jo, com cada setmana, com si res hagués passat, com si el temps no hagués existit. Benvinguts de nou aquí a De Vuelta al Sonido Flashback, el programa on el passat no és passat, és present. I és ara. És això que notes a l'estómac quan els primers acords comencen a sonar. I engavina, qui sempre hi és, qui no et deixa marxar, J.M. Sánchez. I mira, mira, mira, que és bona la vida quan tens una cançó que així et serveix per estrenar la tarda, tarda-nit, matinada. Avui arrenquem, com sempre, amb una bomba. Alemanya, finals dels 80, un grup que sabia perfectament com fer-te girar al mig de la pista sense que t'anodressis. De qui estem parlant? Doncs dels Bad Boys Blue. Tres tipus que van agafar el seu High Energy. Li van posar cor, melodia i aquella producció brillant de Berlín. I què va passar? Que van crear alguna cosa que no es podia aturar. You Are a Woman. 98. Una revisió que actualitza el clàssic del 90, del 87 amb una nova producció, però amb la mateixa essència. Desig, atracció, que no té cap tipus d'explicació racional sobre aquell moment en què mires algú i ja no hi ha marxa enrere. La lletra ho diu ben clar. Tu ets una dona i això ho canvia tot. Doncs res, a les pistes europees, els Bad Boys Blue van ser dels grups més constants del continent. Hit darrere hit, sempre amb aquell pols d'ensaire que t'enganxava des del primer beat. Vinga, doncs, posa't dret, fes espai, que sonen els Bad Boys Blue. You Are a Woman.

amics de Ràdio Conet, amics de Remember Ràdio Joventut, amics de Flip Flop Ràdio, aquesta que acaba de sonar és per a tots vosaltres, els Invite and Boys Blue. I ara una d'aquelles cançons que no necessiten presentació, però que mereixen escoltar-se amb els ulls tancats. Aquesta n'és una, 1984, un trio britànic de Londres, tres joves, amb molt a dir, Bronski Beat, arriben amb el seu primer single i el converteixen directament en un himne. És Malta un boll. La història d'aquell noi que ha de marxar del seu poble perquè allà no hi té lloc. Rebuig, solitud. La maleta feta i un bitllet d'autobús cap a un lloc on potser les coses al millor serien diferents. Jimmy Somerville. Comercialment peta fora, arriba el número 3 al Regne Unit, s'escolta entre els 10 primers a mitja Europa i a les discoteques del moment té una vida doble. Sí, sí, t'ho explico, de dia et fa plorar i de nit et feia ballar moltíssim. Les dues coses alhora, i això sí que és talent, amics meus. Una cançó que al 84 era valenta.

0: amb els Broski & Beat hem tingut emoció, hem tingut sentiments. I ara, ara toca volar.
1: ¿Lo dices en serio?
0: I quan dic volar de veritat. D'aquests vols que comencen tard a la nit, que no surten cap a cap destinació oficial i quan aterres no saps molt bé com has arribat fins allà, però te n'alegres moltíssim d'haver agafat el vol. Sí, sí, ja m'enteneu, 1992, Holanda ens regala un duo que es fa dir Two Brothers on the Fourth Floor. El nom ja t'avisa, aquí hi ha dos tipus, en un pis. El quart, amb un teclat, moltes ganes i probablement els veïns del tercer bastant emprenyats. Fly Through the Starry Night.

Una fusió entre Eurodance i Rayman & Bruce que va arribar al número 7 a Holanda i escala fora als clubs de tota Europa, a les discoteques del 92 i 93. Aquest tema és combustible pur. Entra pels peus, puja els malucs i acaba el cap, en ordre, estrictament ascendent. Ep, ep, ep. Para un moment. Abans de continuar, necessito que facis una cosa. Deixa el que tens a les mans, sigui el que sigui, el got de refresc, el comandament de la tele, el gat, deixa-ho tot, perquè el que ve ara no es pot escoltar assegut. Físicament no es pot. 1995, un senyor de 53 anys amb un barret de copa, una veu que sembla que li hagin connectat un turbo i un estil que no s'assembla a res del que sonava a les ràdios en aquell moment. Però això sí, peta totes les llistes d'Europa. Scatman.

0: De vuelta al sonido Flashback, que no parem ni per respirar els tres tu. Agafa't fort, que arranca aquest bloc de pura disco fever que et deixa el cos en flames. Però ara mateix i començarem amb Gloria Gaynor i aquest Honey Bee que sona i et pica com una vella dolça. Mare meva, l'any 74 aquesta joia va fer tremolar les pistes. Va arribar el número 2 a les llistes disco i et feia ballar sense parar. La lletra et diu que ets la seva vida, la seva mel, i que et vol tota la nit. I et deixa aquest rotllo dolç i picant que et fa venir ganes de sortir al carrer i conquerir la nit sencera. I segon tall, ni un instant, sense pausa, entrarem d'emplea amb Sister Sledge, el Lost in Music. Aquest tema és del 79. I et perd completament dins de la música. Les germanes et porten directament al paradís de la melodia amb aquell so xic que et crema les pistes. I quina passada! Et fa sentir que la vida és en tan sols ritme i no hi ha res més. Et deixa el cos en mode automàtic per ballar fins a l'alba. I tu que estàs conduint ara mateix amb les finestres de ball, ara mateix, sí, sí, baixa el vidre del tot i deixa que aquest ritme exageixi el seient. No paris, canta amb mi, que avui no hi ha vients que valguin. Puja amunt, que ve el segon bombazo. Ens entren els envigis amb el seu tragi. Aquest tema del 79 que va petar número 1 a mig món. Ostres, quina canya! Aquells falsets que et claven al seient i et fan sentir la tragèdia més ballable de tota la història, el ritme que et colpeja fort i et deixa amb les ganes de cridar a cor. A cor i a ple pulmó. Flipa, germà! I seguim sense fre amb Dennis Williams ara i el seu I Have Got The Next Dance del 79, també número 1 a les llistes disco. Aquesta preciositat et diu que la propera ballada és teva i et fa venir aquell rotllo de confiança màxima per sortir a la pista i lligar sense parar. I tancarem aquest bloc que crema amb els Bonnie Amy Sunny, aquest clàssic que et porta el sol directament a les venes. Et fa somriure i moure els peus encara que plogui a bots i barrats. El ritme reggae disco que et dona aquesta vibració positiva i et fa sentir que tot va bé i que la festa continua. Imagina't que ets al cotxe amb el sol entrant per la finestra i aquest baix et fa picar els dits al volant. Vinga, vinga! Puja volum fins que tremoli el retrovisor i balla amb mi, que aquest bloc no s'acabi aquí. No parem ni per pixar. Seguim donant canya, que el son no pare mai. Quina passada, nens! Endavant, missatges, que això comença a cremar ja mateix.
1: Quan sona això, ningú canvia d'emissora. Això és Flashback, on la música es converteix en emoció.

0: Des de les Terres de l'Ebre, el 96,3 de la FM. Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
1: Anem ara a obrir un nou capítol. Ara parlem d'un senyor que abans que nasquessin els teus pares ja estava incendiant escenaris. Literalment, aquest home no actuava, detonava. Us parlem de Jerry Lee Lewis, el killer, l'assassí del rock and roll, un tipus de Louisiana que s'asseia davant d'un piano i el piano sortia espantat. 1957, quan la majoria de mortals encara no sabien ni que existia el rock and roll, aquest individu va llançar Hit Balls of Fire, grans boles de foc, i el món va fer un pas enrere.

0: Ei, Jerry Lewis ens ha deixat les orelles fumejant i ara necessitem algo d'aire, aire fresc, preferiblement d'un altre planeta.
1: ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
0: Perquè mira, amics meus, al 1986 passa una cosa molt curiosa a Itàlia. Uns senyors s'asseuen en un estudi de gravació, miren cap amunt, miren cap a les estrelles i es fan una pregunta molt senzilla. I si no estem sols? I en comptes de trucar a la NASA, què fan? Graven un disc. Radiorama, Italo Disco, de la millor, d'aquella producció europea dels 80 que semblava feta per sonar en una nau espacial amb miralls de dalt a baix i llums de colors per tot arreu. Aliens, un tema que parla exactament del que diu el títol. Éssers d'un altre món. Contacte, la sensació que hi ha alguna cosa més enllà del que veiem. Lletra atmosfèrica misteriosa. Diuen que les extraterrestres ens visiten de tant en tant. Jo crec que venen a buscar aquest tema. No els podem culpar. Sonant Radiorama, Aliens.

Anar de l'Espai, Tots Sants i Estalvis. I saps on anem ara? A la platja, directe, sense passar per casa, sense agafar la tovallola. Ara mateix, perquè en 1996 un grup alemany, alemany, fixeu-vos, que decideixen que ells, des de Hamburg, amb fred i tot, volen inventar l'estiu i ho aconsegueixen. Us parlem de Mr. President, tres tipus, amb una idea molt clara. Agafar el reggae, barrejar-lo amb eurodance, afegir-hi un punt de pop lleuger i servir-ho ben fred amb una llimona a la vora. Coco Jumbo, un tema que no té cap problema al món. Cap, zero. Festa, ball, deixar-se portar pel ritme sense pensar en res més. Filosofia totalment vital en Starport.

I ara atenció, que toca recordar-vos on sou. Esteu a de vuelta al Sonido Flashback, que encamina, com sempre, J.M. Sánchez. Això és la ràdio, amics meus. Tovallola a l'espatlla, ulleres de sol i en

Llum s'atenuen just un punt quan algú a la barra mira el got i somriu sense saber molt bé per què. Aquest moment té una banda sonora i és aquesta. Ara bé, abans de continuar he de ser honest amb tots vosaltres. El grup es diu Network, però el tema que us poso avui és en realitat una cançó que porta dècades fent plorar gent en 5 continents abans que ells la toquessin.

0: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia.
1: Sí, sí, sí, ja ho noto. Ho noto, de veritat, sé que esteu aquí. Sé que esteu escalfats. Sé que el cos demana més i més. I jo no sóc d'aquestos que deixa la gent amb ganes. Professionalitat, amics meus, pura professionalitat. Arrenquem ara amb els Goodbye Dance Band, amb el son Op Jamaica, Alemanya 1981. Senyors que mai han estat a Jamaica en la seva vida, però que t'hi porten en 30 segons. Calor, ritme i aquella sensació, que les preocupacions han agafat vacances sense avisar. Bon viatge per a ells. I sense deixar moure els peus, entrem de ple amb els 21, The Eyes of Don Johnson. I aquí, amics, cal fer una parada tècnica d'un segon. Don Johnson, sí, sí, Don Johnson, l'home que va convèncer mig planeta que es podia anar en màniga curta amb una americana de lli blanc i sabates sense mitjons. I sembla que aquest tipus ben guapo del món ho va aconseguir. Un autèntic professional. Pura devoció estètica, dels 80, us en recordeu. I quan creus que la temperatura ja no pot pujar més, arriba Albert One i els Secrets, Itàlia 1986. Italo disc de manual, però dels bons. Dels que et posaven el caset al cotxe i quan acabava de tornar a rebobinar per sentir-ho una altra vegada. Aquelles cosetes, que es diuen amb veueta baixa. Quan estàs amb l'altra persona, ja m'enteneu. Tots, tots hem estat en aquesta situació i continuem escalfant motor. I ara ho farem amb els Cabbie Cabs i el seu Catch Me Now I'm Falling. Bèlgica 1980, New Wave, amb un punt de funk descarat que les pistes europees del moment feien un efecte immediat. La lletra t'arriba com una bufetada directa. Agafa'm ara, que estic caient. Urgència totalment emocional, en estat pur. Era d'aquelles cançons que sonaven a les 3 de la matinada quan ja ningú portava en compte res de res i tothom era una mica més honest de lo normal. 3 de la matinada tenen una màgia especial, amics meus, sí. Una màgia molt especial. I ara tanquem aquest bloc com cal tancar-lo, amb classe, amb aptitud. I ho fem amb la Sissy Catch, Soul Survivor, Alemanya 1986. Carolina Müller, que aquest era el seu nom real, per si no ho sabíeu. Amb aquella veu i aquella presència que feia que quan sortia en un programa de televisió la gent deixés de mastegar el sopar. O sigui, divendres a la nit, qualsevol, no? Això és la ràdio, amics meus, de vuelta, Sonido Flashback en cabina. L'únic, l'inigualable J.M. Sánchez, 5 temes, una sola direcció. Endavant, sense fre, ara mateix.

I ara prepara't per un tema lent. Això sí que és territori sagrat, amic meu. Perquè als 80 i 90, les cançons lentes no eren només cançons. Eren una oportunitat. Fes una ullada al teu voltant. Acosta't a aquella persona que fa estona que et té distret. No cal dir gran cosa. Deixa que parli la música per tu. Tens 3 minuts, ni un més. Però quan comenci, el món s'atura.

0: tot instant màgic té final. I justament per això deixa empremta. Així que... respira. Remata la jugada si l'has de rematar. Petó, somriure o retirada digna. Flashback. Torna a la festa.
1: Siento interrumpirte, Bob, pero nos estás aburriendo.
0: Perquè ara torna a la festa, que encara queda nit, així que espavila. Agafa el got, col·loca't bé i prepara't. Perquè el següent tema no és per abraçar-se, és per cremar sola.
2: I ara mateix aterrem amb maletes, amb estil, amb una tassa de te a la mà i amb una opinió formada sobre absolutament tot. The Steel Council, Londres 1983. Shout to the top. Hi ha cançons que et fan ballar, hi ha cançons que et fan pensar. I de tant en tant, si tens sort, apareix una cançó que fa les dues coses a la vegada.

bé. Hem estat elegants, hem estat refinats, hem estat, diguem-ho així clarament, una mica cibaretes. I ara canviarem de registre. Ara posarem els peus a terra, els dos, i això sí, ben plantats. Perquè hi ha música que no necessita escenaris grans ni produccions elaborades, ni res de res. Necessita tan sols tres acords, una guitarra que retalli i un ritme que et faci moure les entranyes. Els The Doobie Brothers, California, principis dels 70. Un grup que naixia als carrers de San José amb una barreja de rock, soul i funk que no s'assemblava absolutament a res del que estava sonant en aquell moment. Amb cabells llargs, texans desgastats i una aptitud que et deia molt clarament. I escolteu el missatge, nosaltres fem el que volem. I si no t'agrada, ja sap on és la porta. Long Train Grinding. Arriba el 1973. Pura adrenalina.

a fer parar el tren. Baixarem a l'andana. Sí, sí, a l'andana. Que aquí hi ha algú que ens espera amb un cabell que desafia totes les lleis conegudes. De què? De la física. Perquè parlem d'un senyor que el 1990 va aparèixer a les pantalles de mig món amb un videoclip, una veu i una presència que va fer que moltes persones, moltes, fessin una cosa molt concreta davant del televisor. Deixar de respirar al llarg d'aproximadament 30 segons. Us parlem de Nick Cayman, model britànic protegit de la Madonna. Sí, sí, aquella Madonna. Un home que semblava sortir directament d'una pel·lícula i que quan obria la boca per cantar, resulta que també sabia fer-ho. I promise myself...

Nick Heyman, que ens ha deixat amb la promesa pendent. Però saps què? Hi ha moments a la vida en què les promeses, sí, sí, les promeses poden esperar. Perquè el que ve ara no entén de compromisos. El que ve ara només entén d'una cosa. I aquesta cosa es diu llibertat. 1997, Itàlia torna a posar el món a les seves mans. Una noia que es diu Gala. Nom artístic, breu, contundent, inolvidable. I llença un tema que en qüestió de setmanes es converteix en l'himne de l'estiu europeu. No un hit, un himne. Freed from desire. Lliure del desig. O gràcies al desig, depèn com ho miris. I aquí, aquí és on la cosa es posa interessant. Perquè la lletra, amics meus, és d'una ambigüitat totalment absoluta i, a més, deliciosa. Parla d'algú que ha trobat alguna cosa o algú que l'allibera del tot. I aquí cadascú que interpreti el desire com vulgui. Ho va petar al top 5, al Regne Unit, Holanda i mitja Europa. I a les discoteques i clubs del 97, quan aquest tema era directament una emergència nacional. Quan el DJ que ell posava la pista no s'omplia, no, no, explotava. Impossible de quedar-se quieta.

0: Des de les Terres de Ponent, al 104,8 de la FM. Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Segarra.
1: Fins ara hem estat simpàtics, hem estat propers, hem estat càlids, hem estat, diguem-ho així, agradables, companys de viatge. I quan la nit avança, les coses es posen més interessants. A continuació, 5 temes, cadascun amb la seva història. Escolteu, escolteu. Primer de més, Io Amanda, amb Synth and Strings, en Regne Unit, 1999, Paul Masterson, darrere de la consola, que és com dir que tens un bisturí en mans del millor cirurgià de la plaça. Aquest tema és trans pur i dur, dels que no demanen res a canvi, ni lletra, ni història, ni explicació. Entres, et submergeixes i quan surts no saps quant temps ha passat. Els clubs del 99 era una eina quirúrgica. El DJ el posava quan volia que la pista entrés en trànsit col·lectiu. I funcionava, de debò, sempre. Va arribar número 1 al Regne Unit en les llistes dance. No és un tema, es queda en un estat mental. Segon, dius... On the Bible, Regne Unit, 1995. Aquí la cosa es complica una miqueta. Un grup que barrejava eurodance amb aptitud de carrer i una lletra que jura sobre la Bíblia, literalment, que l'amor que se sent és totalment real. Veritat o teatre? Vinga, som-hi! Tercer amb ells. Brad Hans Gang, The Bad Touch. Amics meus... Amics meus, Pennsylvania, 1999, un grup que es va presentar al món amb una proposta molt clara. Farem exactament el que ens doni la gana. Direm exactament el que pensem. I si us escandalitzeu, és problema vostre. La lletra d'aquest tema és, tècnicament parlant, la cosa més descarada que ha sonat mai en una emissora de ràdio convencional. Parla de biologia, de la naturalesa, de com, en el fons... Tots som animals amb pretensions. I ho dic de la manera més científica possible, és clar. Guarda'm ells, en Gloria Estefan. Everlasting Love. Miami, 1995. I tancarem amb Sap Sap Fit Melanie Williams. El tema... Ain't no love, ain't no use. Manchester, 1993. Hi ha cançons que t'abracen. Hi ha cançons que t'expliquen. I a més, hi ha cançons que simplement t'assenyalen amb el dit i et diuen la veritat a la cara, sense anestèsia. Això és la ràdio, amics meus, de vuelta al Sonido Flashback i en cabina amb tots vosaltres, J.M. Sánchez. I això que sonarà ara, serà per tots.

0: programes que es limiten a posar música. Arriba, arriba Flashback. Aquí els hits entren vestits de neó, amb mirada de discoteca i ganes de guerra.
1: Flashback de Vuelta al Sonido proposa un viatge directe a la FM més viva dels anys 80 i 90. Amb Xota Emma Sánchez portant el ritme, cap allà on la nit encara pica fort.
2: Creieu que ja ho heu escoltat tot? Creieu que aquest programa ja us ha donat tot el que tenia? Creieu que Xota Emma Sánchez és d'aquells que s'acomiaden amb una cançoneta simpàtica i un fins aviat petonets? No, no, no, no i no. Perquè quan penses que ja ho havies vist tot, quan penses que ja res es pot sorprendre, quan penses que la nit ha donat tot el que podia donar, apareix Birmingham 1970, Quatre Tios, Black Sabbath, Paranoid. I aquí, amics meus, tanquem avui. Hem viatjat, hem ballat, hem rigut, hem recordat, hem sentit coses que no esperàvem sentir. Això és el que fa la música. Això és el que fem aquí cada setmana, sense falta, sense excuses. Cuideu-vos molt, cuideu la música que us ha format. I recordeu sempre, esteu a De Vuelta al Sonido Flashback, en cabina. Fins avui, JM Sánchez. Això és la ràdio, amics meus. I la ràdio...

Ser molt bo, sí senyor. Això sona molt, això és molt bona música aquí al Royal House Music. Clar que sí. Ara, toma per hora.

molt bona cançó, la veritat és que sí, que t'entra molt bé, molt fresca. Anem amb Adele i su Turby Sharon Plumix. És una versió que la veritat està molt ben creada, és una d'aquestes que poso molt quan estic punxant en festes,

sona molt a Royal House Music. Sona molt africà, això, eh? Té aquest tribal tan bo que ens ha agradat. Africú, Old Jungle.

nostra emissora a través de la FM, ja ho sabeu, el canal on sempre sentireu molt bona música, molt bona programació, amb molts professionals que els agrada emitir. Perquè siguis el receptor de tot això i disfrutis i t'enganxis a escoltar

Demana meva, quins àtits té aquesta cançó, que t'emporta, m'encanta, la veritat. Molt original, té un toque house molt autèntic i passa a lo més electrònic possible aquesta cançó, un 10. Sí, senyor. Nosaltres continuem. Ens anem amb un ritme a Tenas Ibiza que es diu Albert Mains i Time Like Daisy. És una versió indian, això ens posa aquí, i la veritat és que té molt ritme particularment, es pot ballar, eh? Tu mateix.

Sona molt bé, la veritat és que sí, aquest Avril Mains. Com esteu? La portem quasi, quasi no, una horeta. Falten 10 minuts per fer una horeta del programa i encara queda una horeta més, 60 minutajos por delante, que disfrutaràs d'algun tema, que disfrutaràs com aquest Alessio Caionero i su Albut.

This. I ara Anime K amb aquest Taran. Una versió de Dos Gorzos Mix, Abracalabra, el House, m'encanta.

A continuació, escoltareu una nova sessió plenària de l'Ajuntament de Cunit. Connectem en directe amb el Saló de Plens del Consistori Cunitenc.

0: Les 9 i un minut, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit. Des d'aquí, doncs, com no, connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, al qual a continuació us realitzarem aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, perdó, no, ple extraordinari, extraordinari, caràcter extraordinari, d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. De conformitat amb el decret d'alcaldia, el qual ens ha convocat en aquest emplaçament en primera convocatòria i una hora més tard en segona per tractar els assumptes que relacionen a continuació. Amb un sol punt, de part resolutiva, àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública. Resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6/2026 i aprovació definitiva, si escau, de la modificació de crèdit.
1: Bon dia a tothom.
0: Atenció, comença ple.
1: Tota la gent que està aquí present i que es connecta per les xarxes socials i per Ràdio Cunit. Avui estem a ple amb un únic punt, que és un tema de la modificació de crèdit, modalitat que és extraordinari, suplement de crèdit baixes. Senyor secretari, endavant.
2: Sí, en la part dispositiva, aquesta proposta de resolució estableix els següents punts. Primer, inadmetre el segon escrit presentat pel senyor Manuel Bacamonte, compte en data de 28/4/2006, per haver estat presentat fora del termini d'exposició pública previst a l'article 161 del text reforç d'hisendes locals i, en conseqüència, no procedir a la seva anàlisi al fons. Segon, desestimar íntegrament les al·legacions formulades mitjançant escrit de 24/4/2026 pels motius i amb els fonaments que figuren en l'informe d'intervenció esmentat, els antecedents del qual aquest acord remet. Tercer, aprovar definitivament la modificació de crèdit número 6/2026 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en els mateixos termes en què va ser aprovada inicialment. Quart, publicar l'aprovació definitiva resumida per capítols al Butlletí Oficial de la província de Tarragona de conformitat amb l'article 169.3 i 4 del text reforç de les agendes locals. Cinquè, notificar aquest acord a l'al·legant amb expressa indicació dels recursos procedents, fent-li lliurament de còpia de l'informe d'intervenció que serveix de motivació. Sisè, deixar constància els efectes oportuns de l'advertència formulada per la intervenció municipal sobre l'impacte negatiu que la utilització del romanent líquid de tresoreria té en el compliment de les regles fiscals, establir a pressupostar i arreglar la despesa els efectes de que es tingui present en el seguiment del cicle pressupostari i, si escau, en l'adopció de les mesures que corresponguin.
1: Molt bé, moltes gràcies, senyor secretari. Aquest punt és un punt que és únic al ple, és un informe d'intervenció, i llavors si algun grup vol fer una aportació, Dani? No? Teodora? Sergio? No? Esquerra? Sí? Endavant.
3: Molt bon dia a tots i totes aquí els presents i a tothom que ens segueixi a través de les xarxes. Aquesta modificació, bueno, aquestes al·legacions van en relació al que serien la modificació de crèdit que es va fer d'un bon pico de gairebé 6 milions d'euros. No? Aquesta modificació era gairebé es menjava el 60% del que eren els estalvis municipals. I nosaltres volem dir que estem contents i agraïts de que també els ciutadans vulguin fer aquesta fiscalització i presentin aquestes al·legacions, encara que formalment no es van presentar en forma, però sinó tot el contrari, és una cosa que ens ha d'alegrar, que també a la gent els hi preocupa de com es gestiona els nostres diners, els diners públics. I per tot això, aquests diners, només dir i aclarir que aquests diners no són pas ni del govern ni de res, sinó que és de tots els ciutadans i ciutadanes. I nosaltres continuarem en la nostra proposta, que va ser votar en contra del pressupost i votar en contra d'aquesta modificació. Agrair a aquest ciutadà que presenti aquestes al·legacions. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Carme. Carol, una aportació, regidor. Una puntualització, endavant.
4: Moltes gràcies, senyor alcalde, gent que està al públic, regidors, regidors i la gent que està en xarxes ja ens escolta. No són els estalvis, és el que és el romanent de tresoreria correspon, el romanent de tresoreria correspon a la liquidació de l'any anterior. Els estalvis ja estan acumulats. L'Ajuntament té més estalvis que el que nosaltres hem posat en el romanent, perquè el romanent només fa la part de l'any després de la liquidació. Aquesta és la puntualització. Llavors, amb aquest romanent es va utilitzar per fer aquesta modificació de crèdit, que aquests diners, com vostè bon diu, són dels ciutadans i van a fer coses pels ciutadans i ciutadanes de Cunit.
1: Molt bé, gràcies. Doncs si no hi ha cap més aportació, passaríem a votació. Vots en contra? Vots en contra. Dos. Vots en contra. Abstencions? I vots a favor?
2: Quedaria aprovat el punt per 15 vots a favor i 2 en contra.
1: Moltes gràcies, senyor secretari. Donarem el ple per acabar. Gràcies a tots per venir.
5: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
6: De Time Mod, el de Blas Steven Sachs. La cançó que segur t'agradarà, t'encantarà escoltar-la aquí.

0: Sona con Sona Show. La veritat és que té la màgia, no? La màgia del house. Déu meu! Això és un no parar. Ara ve el House Gone Back de Underblush. Una cançó que també té molta marxa i molta energia pura per tu, perquè disfrutis aquí al Royal House Music.
1: Royal
0: House Music. Royal.

triomfal de la bona música aquí al Royal House Music. Com esteu? A través de la FM ja sabeu que sempre podeu estar connectats amb bona música. Soc un servidor Ivan Uriac, que estan tot dues hores, ja en portem una i quart, però queda en 45 minuts encara per posar molt bons temes on escoltareu com aquest Andrea Ladidot, Scandalous.

Bueno, és un house molt electrònic, molt trans. La veritat és que molt dream i està molt bé, força bé. Hi ha cançons que de queden... Dejan huella, ni a hats ni res, no... Ja pots comprar el que vulguis tu, que deixa huella. Ja me la vas a la drogueria i dius, algú perquè no em deixi huella, sisplau, perquè em deixa tot tacat. I clar, per la música no existeix. Everybody Free, us en recordeu d'aquesta cançó, però amb aquesta versió d'Andre Fights i Trudoski.

Aquí entra Arch Silanzi amb aquest Paradise. És una extensió més que segurament t'agrada sentir, escoltar, ballar, o simplement estar aquí amb mi una estoneta que encara ens queda mitja horeta per davant, amb molt bona música. Ja ho sabeu que aquí al Royal Hell Music sempre busquem qualitat i qualitat perquè disfrutis de la cultura musical que sempre,

0: Future Miro, Authentic House aquí para vosotros, para que disfruteu a través de las ondas de la FM. Ya sabeu que tenemos un programa de dues horetes que fem sempre perquè tothom ho passi bé, estigui bé, disfrute de la bona música que sempre ha estat. Ja sabeu que en el house hi ha moltes variacions. Això és Angie, Tataki, una cançó que hem posat moltes vegades i la tornem a posar perquè si és bona es posa.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

La música que sempre ha estat nosaltres, la tecnologia va avançant de manera abismal i fa un house més electrònic i més diferent. Però nosaltres anem a l'autèntic, a l'autèntic house, a l'autèntic sabor, com aquest a Marco Anson Molina.

0: Estàs connectat a través de la FM al Royal House Music, un programa dirigit i presentat per un mateix Ivan Uria, que sóc el teu DJ. Més conegut com Ivanur. I res, aquí continuem posant bona música i amb bona sintonia, sobretot perquè estàs tu aquí al costat i a mi m'agrada que estiguis aquí mentre jo sóc el receptor, no, jo sóc l'emissor, tu ets el receptor. Escoltis, sentis, ballis temes com aquest de Ben Nicky Glam Monkey, la cançó es diu Awards. Una versió d'Extension Mix 44HZ, ahí ho deixo. Un temaz molt nou per nosaltres.
1: En directa en sesión DJ Iván Uriac.

bona cançó per un bon moment, per seguro que serà ara. Ara mateix serà un bon moment per tu. La vida, només tenim un any que vivir-la a tope i com puguem viure el millor possible sense fer mal a ningú i simplement cap amunt. Fora enveges, fora traïcions, fora mal rotllo. Bueno, amics i amigues, tenim que anar, però tornarem aquí al Royal High Music. Ha sigut un plaer estar amb tu, dues horetes de molt bona música. Ho deixo aquí gravat a Ràdio La Carta.

0: dia d'ara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
1: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i, a més, són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
0: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, el 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble. Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 11 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens.

comencem, doncs, per informacions relatives a aquest ple municipal extraordinari que ha tingut lloc doncs, avui a les 9 del matí, el qual hem fet de la transmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, del qual ja podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat i també a les nostres xarxes socials. Avui s'ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal amb l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia, concretament al qual s'han resolt les al·legacions desestimant-les presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6 de 2026 i aprovació definitiva de la mateixa. Recordem que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Però encara tenim més notícies. Ha començat l'asfaltat dels camins d'accés a Rosers i Costa Cunit, el qual tindrà lloc des de demà i fins al 14 de maig. Des de la Diputació de Tarragona s'estan executant treballs de manteniment dels camins d'accés a Costa Cunit i Rosers. Els treballs d'asfaltat estan programats pels dies 12, 13 i 14 de maig. La previsió és que durant aquests 3 dies es pugui executar tot el tram del camí de Masies a Costa Cunit i que dijous, dia 14, ja es pugui començar el camí del Rosers, el que s'iniciaria des de la part superior. En dos casos, les obres estaran degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit. L'horari dels treballs es preveu de 8 del matí a 6 de la tarda. De cara a la setmana del 18 de maig, es realitzarà previsiblement la resta del camí dels Rosers que quedi pendent d'aquesta actuació, al qual s'informarà quan obtinguem més informació. I la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. I és que la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023 que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques a l'empresa es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat. Tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir doncs, més informació a la web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu.

0: però encara tenim més notícies. I és doncs que Cunit s'ha sumat a la celebració del Dia d'Europa il·luminant de blau la façana de l'Ajuntament aquest passat dia 9 de maig, Dia d'Europa, simbolitzant el compromís amb la integració europea i la pau a través de la cooperació. I marxem a Eix Diari. Avui, doncs, Rodalies torna a ser de pagament doncs amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències del servei, el qual encara està molt afectat. I és que Rodalies torna a ser de pagament doncs d'aquest passat dissabte, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Fins que no funcioni bé, correctament, hauríem d'allargar el servei gratuït, assegura la Maria, després d'explicar un trajecte gairebé nefast entre Arc de Triomf i Badalona. Altres viatgers admeten que la mesura no els interpel·la perquè intenten evitar el tren sempre que poden. És el cas de Neus, veïna de Cerdanyola, que explica que habitualment opta per l'autobús per desplaçar-se a Barcelona, per tots els problemes que hi ha a Rodalies. Un altre cas és el de Dominic, veí de Sitges, que utilitza el corredor sud de manera habitual per arribar a Barcelona. Segons ell, el servei recentment no ha anat molt bé, una situació que considera agreujada per les obres als túnels del Garraf i les limitacions al tram sud de la xarxa. El retorn de les tarifes arriba després de més de 3 mesos de gratuïtat decretada per la Generalitat per compensar la gran quantitat d'obres i afectacions que es van començar a implementar arran del temporal de finals de gener i l'accident mortal de Gelida, on va morir un maquinista en pràctiques. Així doncs, a partir d'aquest dissabte passat, doncs tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància, on avui és el primer dia laborable el que s'ha posat a terme. En aquest context, la plataforma Dignitat a les Vies considera desencertat que Rodalies torni a ser de pagament davant de la poca fiabilitat del servei i recorda que continuen les obres a la zona de Regional Sud i les incidències a les línies R2 Sud. Així mateix, l'entitat ha lamentat en una publicació a X que aquest matí els usuaris han tingut problemes també amb l'ampliació dels dies restants dels abonaments mensuals i de l'abonament únic, una incidència que s'ha resolt a primera hora de la tarda del passat dissabte. I marxem al Diari de Tarragona, on tenim 8 ferits en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes segueix en estat crític i ha sigut evacuada a l'Hospital de Bellvitge. 8 persones van resultar ferides de diferent gravetat en un accident a la carretera a la C31 a Cubelles. Un dels ferits segueix en estat crític i d'altres 5 greus i 2 més menys greus. L'accident va ocórrer a les 6 de la matinada d'aquest diumenge a l'altura del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques va desplaçar a la zona 10 ambulàncies per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, el qual ha sigut evacuat a l'Hospital de Bellvitge, i la resta han sigut doncs portats als centres sanitaris de Sant Camil, Vilafranca, Joan 23, Santa Tecla i Vall d'Hebron. I durant aquest passat dia 9 de maig es va celebrar al pavelló universitari de Granada, al campus universitari de Fuentebuena, el campionat d'Espanya de taekwondo universitari, el major campionat i més important per als nostres estudiants més avantatjats. En aquesta ocasió, David Lorente ha estat present en aquest esdeveniment esportiu per demostrar que segueix en plena forma i donant el millor de si mateix, tot i que és una de les competències i de les competicions més exigents a nivell universitari. En aquesta competició, David Lorente ha aconseguit imposar el seu ritme als demés competidors, aconseguint desfer-se dels seus rivals en els diferents creuaments que ha tingut que superar, trobant-se amb bones sensacions en aquesta competició. Finalment, David va poder classificar-se per la final d'aquest prestigiós campionat universitari, al qual es va jugar el seu, no sé, contra un gran rival. Una final molt disputada, d'on David va donar tot per obtenir la victòria, però no va poder ser. David va perdre per als punts i es va portar, doncs, en porta per Cunit una medalla de plata molt valorada per tots nosaltres. Des del Club Taekwondo Millo Cunit, volen felicitar a David per aquesta gran actuació que ha realitzat en el Campionat d'Espanya Universitari, al qual se li dona gràcies per la seva gran aportació a l'esport i també al mateix club Taekwondo Millo Cunit. Al qual des d'aquí doncs també felicitem per un altre èxit d'aquest fantàstic club esportiu del nostre poble. Però encara tenim més notícies. Música. Prepareu els cascs i les ganes de rememorar gestes històriques. El pròxim dissabte, dia 16 de maig, Cunit es converteix en la capital del ciclisme amb una jornada única que combina nostàlgia, reconeixements i la presència de grans figures d'aquest esport. Organitzat per l'Ajuntament de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit, el que l'acte promet ser un punt de trobada inoblidable per aficionats i professionals. Recordeu, aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 de matí, a la Biblioteca de Cunit, un homenatge a la llegenda Pedro Torres, un plat fort de la jornada, el qual serà l'homenatge de Pedro Torres, una figura capdalt del nostre ciclisme. Enguany celebrem, doncs, el 53è aniversari de la seva gran fita, el qual es va coronar com a guanyador de la muntanya al Tour de França de 1973. Una oportunitat d'or per agrair-li el seu llegat i compartir records amb un autèntic mite de les etapes d'altitud. Per als amants del col·leccionisme i la història, la Biblioteca de Cunit acollirà l'exposició exclusiva de mallots històrics, bicicletes clàssiques i records personals dels tours de 1976 i 1977, i també comptarem amb projeccions especials com vídeos inèdits o resums dels mítics tours del 1959 al 1973. L'acte comptarà amb una taula rodona i presència de personalitats de primer nivell del món del ciclisme professional, excorredors i directors com Xavier Florencio, director del Brand Victorious, Pedro Torres, Francesc León, Exquelme, Xavier Duc, Exclass, i Núria Florencio, selecció espanyola femenina. Institucions i organitzacions com Rubén Peris, president de la Volta, i també de la IOC, Víctor Mur, secretari general de la Volta, i Salvador Vigues, Federació Catalana de Ciclisme. No t'ho perdis, tant si ets un ciclista actiu, com si ets un apassionat de les històries de carretera i esforç, vine a compartir aquesta matinal, doncs, amb nosaltres. T'hi esperem. Un acte al qual organitza també el que seria el Club Ciclista de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i l'Ajuntament de Cunit. També sobre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podeu consultar també l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs vinent. A partir del dia 8 de maig, doncs des d'aquest passat divendres, a la pàgina web de l'Ajuntament podeu trobar també l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana passada, l'Ajuntament de Cunit va implementar una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de la fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que requereixen d'una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és els dijous, en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous, que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquestes fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de parts en matèria orgànica i envasos, es pretén doncs millorar la qualitat de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis en les mateixes característiques, una fita sòlida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com a una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre iFactory Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçat a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2 a les instal·lacions de l'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forns.le. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia o bé també a l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 al telèfon 977-67-40-80 977-67-40-80 amb l'extensió 316 o al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com a ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment, on l'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit també obre el període de preinscripció per al curs vinent i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15, música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. El període de inscripció està oberta fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb la secretaria a secretaria@escolacontra.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida a tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la Ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. I és que la Ruta del Xató ha celebrat aquesta passada setmana l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic, on l'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en un municipi implicat activament en la ruta. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, va fer balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol va remarcar especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte va estar la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató, Jessamí Caramés, que va oferir una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i, sobretot, el paper de les persones que hi ha darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat. L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del xató per explicar el territori com una expressió de cultura i identitat compartida, així com la diversitat d'intervencions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueix la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el component humà del projecte, després d'haver conegut de prop restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La Cloenda va finalitzar amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector en un ambient distès que va servir per reforçar vincles i compartir experiències. La ruta, la temporada 2025-2026, es tanca doncs amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del Xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte reafirma així el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el Xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la Ruta ofereix també cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte també compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com un projecte col·lectiu de referència al país. I també Cunit acollirà els propers dies 16 i 17 de maig una celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J-Paint amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Cunit està preparant una jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, un festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà de tota la ciutadania. Del 12 al 16 de maig, els artistes internacionals Cristian Sassa i Layon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtica inspirada en la identitat de Cunit que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort del festival arribarà aquest cap de setmana al Passeig Marítim. Pintura en viu. Artistes internacionals pintaran sobre estructures en forma de cub, creant una obra col·lectiva al moment. Battle Royale, competició de graffiti en viu, on els escriptors pintaran sobre grans llenços seguint les consignes del públic i lluitant pel trofeu. I una exposició escolar, treballs dels alumnes de l'Institut Ernest Joaquim Martí, creats un mes abans, als quals estaran exposats. L'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze, Kiki Sound, membre del mític grup Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participaran Urtica Sound, DJ Format C, France 454 i Epa Crew, oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tot bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, barres amb concerts i amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taula, de skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel Cunitenc J-Paint, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art, una eina social i educativa. Però encara tenim més notícies, i és que avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on a les 9 de la nit els veterans del Club de Futbol Cunit s'enfrontaran al Futbol Club Hollander. A la mateixa hora, Casa Manolo Club de Futbol vers l'Alachi Futbol Club en categoria veterans. I a les 10 de la nit, i a la mateixa categoria, los palestinos vers l'Atlètic Cunit i el Vina United vers la Survivors. A més, demà dimarts, dia 12 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també tenim l'espai de cuina per a joves. Aquest espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes, de 6:15 de la tarda, tots els dijous, doncs aquest proper dia 14 de maig i també el 18 de juny, a l'Espai Jove. Una activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest divendres, dia 15 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que el proper dia 21 de maig la Biblioteca Casa Nova de Segur acollirà la presentació del llibre Després de la mort, de Maria Sillan, en un acte conjunt del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell Comarcal del Baix Penedès i el SAI Calafell. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica, celebrat el passat 26 d'abril, i comptarà amb la presència de l'autora, amb qui es compartirà un espai de conversa i debat posterior. El 21 de maig, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur. Us hi esperem per continuar generant espais de visibilitat, reflexió i diversitat del Baix Penedès. I també ja tenim el programa complet de la jornada sobre l'eclipsi solar total 2026 al Baix Penedès. El pròxim divendres, dia 15 de maig, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà una jornada pensada per entendre, anticipar i aprofitar una oportunitat única pel territori. De 11 del matí a 2 del migdia a Calafell durem al matí el que comptarem amb una ponència inaugural amb Aleix Roig del Parc Astronòmic de Prades, taula rodona amb experts en turisme, astronomia i divulgació, debat obert amb professionals i agents del territori. I parlarem de com l'eclipsi del 12 d'agost pot esdevenir una palanca real per al desenvolupament econòmic, el posicionament del Baix Penedès i la generació d'oportunitats en sectors estratègics. Una jornada oberta a empreses, administracions i persones interessades en el futur del territori. Més inscripcions també al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recordem, i parlant del Consell Comarcal, que el passat dimarts va tenir lloc dins de l'espai Baix Penedès el dia de Ràdio Cunit, una conversa amb Núria González, gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, on durant l'entrevista van parlar de temes d'actualitat que afecten directament la ciutadania. La gestió dels certificats de vulnerabilitat en el marc del procés de regularització, l'ampliació del termini per sol·licitar els ajuts al lloguer i la jornada del pròxim dia 15 de maig sobre l'eclipsi solar total, una oportunitat estratègica pel territori. Una conversa clara i útil per entendre millor aquests serveis i projectes, al qual podeu escoltar l'entrevista sencera en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Recordeu, doncs, que aquest programa Baix Penedès al dia el podeu sintonitzar tots els dimarts a partir de 9:45 del matí, el qual organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès i, a banda de Ràdio Cunit, també i connecten la resta de les 5 emissores de la nostra comarca en aquest espai que es fa conjunt a través dels micròfons de Ràdio Cunit. També recordem que ja podeu també presentar la sol·licitud de transport escolar infantil de primària i ESO i estudis postobligatoris, on el termini ordinari de presentació de les sol·licituds doncs finalitzarà el 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça per l'inici de curs. La presentació telemàtica és a través de l'enllaç baixpenedès.cat i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del centre número 5 de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Els horaris de les rutes i parades que consten a la web són les vigents del curs 2025-2026. Aquestes poden ser susceptibles de canvis abans de l'inici del curs per les necessitats del servei. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius doncs no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I acabem en el món del vi, acabem amb el 3 de 8, el qual Pere Llopart reclama al Parlament suport institucional per al Corpinat. El president de la marca col·lectiva explica els objectius de l'activitat i del projecte. A més, tenim reconeixement internacional per Josep Maria Albet i Carlos Esteve, millor viticultor i llegenda del sector, respectivament, a la Catalunya Especial Report 2026. I l'Associació de Viticultors del Penedès vol liderar el canvi en un moment decisiu per al Cava. L'acte central de campanya és a Giró de Gorner. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, al qual a continuació ens ofereix el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia, i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima i la màxima també pujarà i avui podrà arribar als 22 graus amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc al centre del dia amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22 amb una humitat més alta. Vents febles en domini el xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.

0: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
1: Bañan de hermosura.
0: A Veus de Donas, cada semana exploren las historias de donas que, malgrat las dificultades, troban fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Donas al Sunset de la FM. En cada episodio ofereix una finestra a vidas inspiradoras y et convida a reflexionar sobre la resiliencia humana y la integración cultural. Sintonizan y forma parte de esta celebración.
1: Vamos, que somos libres.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Music City, amb Joan Balaguer.
9: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
10: No fotis.
11: M'ha encantat el seu programa Music City.
12: Bueno. Això és Mogra de Monja, tu.
13: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
8: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
14: Let's go.
15: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat, sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gracias por la escolta.
16: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
17: we don't need no education.
16: Si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
18: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.
16: 30 años de éxitos.
19: Es difícil abrir mis ojos y lleno.
20: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
21: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
22: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
23: Amb Albert Malla.
24: Tots els dimarts
0: a les 8 del matí.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 2:15 del matí. A Ràdio Cunit.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
14: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
23: Cunit al dia.
24: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
23: Cunit al dia.
25: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia per empalmar amb l'informatiu, amb el format, de notícies, fins gairebé a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia online, el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
23: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
26: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
25: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
26: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
25: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tots els comerços, a tots els restauradors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, a Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Anabel Alévalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 11 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, al qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial a la que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat, on en allà també podreu disposar de totes les gravacions de tots els programes del nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre podcast, a la pàgina web de la nostra emissora, la que ja sabeu tots que és oficial del Penedès Marítim i a la que està feta per tu, del poble i pel poble, tant de dia com de nit des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat. Així comença, des de la vostra sintonia, el Cunit del Dia.
27: Sumari.
25: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això també, doncs, com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana i que ens ofereix, com sempre, Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'Ion com també nocturn. I a més, també, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 11 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dilluns ens arribarà Veus de Dones, a l'espai d'Auris Ramírez, on tenim a la producció a Fàtima Gailan. També tindrem l'apartat de farmàcia de la mà del nostre company David Rovira des de la farmàcia Rovira. També, com no, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Enhorabona als culers, ja som campions de Lliga. I també, doncs, com no, el Sant Oral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, saludant la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cano, de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyeria Castillo, un detall sorpresa. A més, Sam i Scalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I Doner Pita Palas 2, també un fantàstic Durum Kebab. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts. I la Marina ofereix dos esmorzars, com també al bar La Pinya. A més, també tenim els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poros per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de l'Aranda Yoga Studio Cunit. També el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles. També el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa dissabte o diumenge de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la Cova del Gorca. El sopar per dues persones del local social al Castell. També tenim el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. També l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També, com no, el sopar per dues persones al local, a la Penya Bètica de Comarruga. També el sopar per dues persones al local de dijous o diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà també a Barcelona. A més, el Saborer ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, et pots prendre una consumició tot esperant la teva comanda gratuïtament. I la discoteca Lou de Segura Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Giralda del Bosc, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Aquí al Parc Central, ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, també 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àvia, un fantàstic mega menú per dues persones. Com també el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Tot això i molt més amanit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses procedents de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, doncs busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a designar totes les notícies que fan referència i que reflexen els diversos rotatius d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb el següent titular. A Tarragona, sobre el sector de la defensa. pel que fa a economia, la demarcació busca

FCC per la crisi dels contenidors. A Reus arrenca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I a la capçalera tenim els escriptors de Tarragona que no hem passat del francolí, diu, doncs, segons aquesta entrevista, a Olga Xirinacs. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set de portada amb el clàssic i amb aquesta gran fotografia que gairebé ocupa gran part de tota la portada, on observem el Club Laurana celebrant el triomf amb un joc arrollador, guanyant el Real Madrid 2-0 i també la Lliga davant seu i el Camp Nou. Campions, el Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. Però encara tenim una altra fotografia. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. I el PSC i Esquerra desencanyen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos. A més, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. I tenim a Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que diu que per un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i la USTEC. Joan Bordeus, crític cultural, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits del que es pot fer i el que no és perquè no ho diuen els experts. I també tenim el balanç amb el defensor del lector. Però deixem el diari Ara i ens endinsem ara amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem amb volandes a Hansi Flick, el que menteixen tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. I amb el següent titular, la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió amb un 2-0. Pel que fa al dossier de Mar Ferrando, tenim la Ciutadella, un nucli de recerca amb nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres a l'antic Mercat del Peix. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Operació Quarantena. Els passatgers de l'MV Omnius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el d'Òscar López, El ric sota el ric. Eva Vázquez, La llengua de Bertsonov. Andreu Pujol, La flama del correllengua. Xavi Sala, Els omnis no existeixen. Anna Balcells, Tempesta al canal. Èrica Casajoana, Com evitar el proper Orban. I Pons Feliu, La vigència del Mein Kampf. A la capçalera tenim entrevista a Esther Trullols, directora del Penint de Poblet, el que diu que el Parc de Prades haurà d'afrontar la massificació als gorgs dels rius. I a l'Observatori Municipal marxem a Petrer. Castell, romans, moros i cristians. Entrevistes a l'alcaldessa Irene Navarro i al cap de l'oposició Francisco José Ponce. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portada també amb aquesta gran fotografia, gairebé la mateixa calcada del Punt Avui, el que ho sabem, doncs, a Hansi Flick mantejat per tots els jugadors blaugranes. I la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou amb un 2-0 i ho celebra com mai. A més, tenim crisi sanitària. Els evacuats espanyols compleixen ja quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de l'Ondius presenta símptomes

0: armes mentre viatjava a París en avió. I pel que fa a les mesures, tenim dubtes sobre el temps que tindran que estar hospitalitzats. En una petita fotografia, a la banda inferior central de portada, tenim aquestes tasques de desinfecció dels trajos aïllants dels passatgers al desembarcar a Tenerife. I Europa té que augmentar un 10% la seva despesa en defensa per ser autònoma. També tenim música d'Eric Clapton, que hipnotitza el Sant Jordi. I a Barcelona són recuperats 6.500 pisos turístics il·legals. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ja amb el Periódico de Catalunya, que també ens ha de portada amb aquesta gran fotografia on observem a Ronald Araujo aixecant la lliga, celebrant-ho amb tots els seus companys blaugranes al Camp Nou, la vetllada d'ahir a la nit. Un cop acabat el partit, vers el gran rival, amb un contundent 2-0, el que podria haver sigut un resultat molt més folgat, i és que tenim el següent titular, Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Però encara tenim més titulars. Una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. A més, tenim 8 municipis més. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona. I tenim evacuació amb vaixell. A Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. A més, tenim a Mònica M. Bravo, consellera d'Afers Socials, a la que declara: els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. I davant 250 empreses, Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I acabem aquest cop d'ull als diaris, ho farem amb El País. El que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, el que observem un grup de passatgers del creuer desembarcant ahir al port de Tenerife, de Granadilla, en presència de la UME. I amb el següent titular sobre el brot de l'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc MV Omnius. La major part del passatge fou evacuada, entre ells 14 espanyols que ja estan confinats en un hospital de Madrid. El president canari va tractar d'evitar el fondeig fins a última hora. I tenim editorial: el populisme perjudica la salut. Pel que fa al futbol, el Barça guanya la Lliga davant el seu etern rival. Resol el duel front al Real Madrid amb un 2-0 amb superioritat i per primera vegada s'endurà el títol en un enfrontament directe amb els blancs. Rashford deixa la seva petjada amb un gran gol i Hansi Flick un culer amb els ulls de Cruyff. En aquesta petita fotografia, a la banda inferior dreta de portada, tenim els jugadors a nit amb el trofeu de Lliga. Però encara hi ha més titulars. Tenim baròmetre de 40 dB. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta a Andalusia. I Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda, diu que el regal fiscal d'alguna comunitat als grans patrimonis no és just. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven el diari El País. I fins aquí, doncs, a cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes elles edicions d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Un cop repassades totes les portades dels diaris, ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general. Com sempre, des dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, aquí al Cunit al dia.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
3: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit
4: al 107.0
5: radiocunit.org.
6: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
7: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
7: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
9: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
10: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
11: Churrería Velo.
9: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
11: Velo.
9: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
11: Velo.
9: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
11: Velo.
9: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
11: Velo.
12: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás.
13: Un italiano vero.
14: Cafetería Panadería Núria.
10: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
14: Cafetería Panadería Núria.
10: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
14: Cafetería, panadería, Nuria.
10: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
11: La Marina está morena.
10: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, estratègia peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692 19 16 15 692 19 16 15. Estem oberts de dimarts a dissabte de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

i ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R del Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Nacionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Santa Danyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat Emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Mora la Nova, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini el xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: I arribes a aquest punt del programa i és el moment de donar pas a la cançó del dia, el qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia!
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó ens proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram!
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem, allà on estigui, des del seu món surrealista.
1: I
0: doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país. I també, per cert, va ser salvador, doncs, no només Dalí, sinó salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu, també, Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí, doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un personal.
0: Fins demà, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a rebassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84. El sorteig midia, la data premiada és la del 29 de desembre de 2016 amb el 9 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el 12.428, 1, 2, 4, 2, 8 de la sèrie 32. El triplex de la 11, el 831, 8, 3, 1. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: A vegades ens interessa deixar clar que volem que una tasca es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
3: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes, com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
2: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
3: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
2: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
3: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolfit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sorprenent. Sofisticada.

efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aloroners, aconsegueixen repel·lir l'atac i evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, es produeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creueu on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, a motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 7:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
4: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit.
6: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline. El local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline. Os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes

0: i ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, 14, sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com nosaltres, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també, com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you. Ja ho sabeu, si voleu, doncs comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam i Scalafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre de brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'obres cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifo, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano, Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronic, I Can Love You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarna Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez, i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf d'Ani Red, a la que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Red ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitant també per donar numeret amb el 21 Juana Jiménez, amb el 22 Vicente València, amb el 23 Teresa Cabezas, amb el 24 Maricarme García, amb el 25 Mabel Fontanelles, 26 Fanny Fontanelles, 27 Luis García, 28 Diana García, 29 Alberto Gil i amb el 30 Mónica Gallego.

Seguim amb els temes musicals, amb les peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical d'Alfred García, Els teus ulls, el que doncs també aprofitem per donar numeret amb el número 20, per cert, Alfred García. I també li donem numeret, atenció, amb el número 31, Renato García, 33, Montse Pérez, 34, Jordi Pérez, 35, Jessica Méndez, 36, Adrià Méndez, 37, Marta Palomo, 38, Fernando Guerreiro, amb el 39, Manuel López, i amb el número 40, Víctor Carreras.

Tenim a més peticions musicals, a més temes dels nostres oients. Ara ens havien demanat aquest tema musical que tot seguit passarem a escoltar per tots vosaltres, de El Canto del Loco. Zapatillas, tema que ens demanava la Maria Maldonado, la que li donem el número 31. I aprofitem també per donar-li numeret també amb el... A veure... Aquí tenim aquí un programa ara. Ara, molt bé. Doncs amb el 41, Toni Caldavila, 42, Silvia Caldavila, 43, Dani Navarro, 44, Ana Fernández, i amb el 45, Paula Luendo. Tenim el 46, Conchi Villegas, 47, Meritxell Llúria, 48, Susana Flores, 49, Sara i Soler, 50, Mercè Rubio, 51, Jesús Pardo, i amb el 52, Francesc Andreu.

Llar. Més temes musicals, ara ens arriba un altre tema, en aquest cas no podia faltar en el dia d'avui i segur que el sabeu, eh? El sap tothom! Natàlia Bada s'endú el número 53 amb el 54 Víctor Escamilla, 55 Isabel Navarro, 56 Eva Espinosa, 57 David Vidal, 58 Lalo Sendra, 59 Ingrid Ortiz, 60 Ángela Santa María, 61 Núria Sendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encarna Arcilaga, 66 Zoe Gómez, amb el 66 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Dime que dediquem a tots els culers. Doncs el Barça campió de Lliga.

0: queda gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 17:15 de la tarda i sensibilització musical a 18:45 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 17:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Xurreria Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Xurreria
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
4: Velo.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. calçotades completes, parellades, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.

0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
1: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
1: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
2: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esglai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
3: Dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
4: Les autoritats sanitàries franceses nos han ha hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
3: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas, a l'APSA de Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano al 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
2: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: La Marina está morena.
1: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692 19 16 15 692 19 16 15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Esports amb Xavier Cendra. La 1:11 ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns de la mà de la nostra companya, en Xavier Cendra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui amb una veu una miqueta...
0: De la saca.
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: Ahir el Barça
1: va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do, i a més amb la tan rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. O sigui, porta 2 anys Flick amb el Barça, guanyat 2 lligues. Porta Mbappé 2 anys amb el Madrid, no ha guanyat res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain 2 anys sense Mbappé i ha arribat a les finals de Champions.
0: Sí, sí. O sigui,
1: és increïble, eh? I us van a Madrid fa 2 anys quan el Madrid sense Mbappé, que venia a guanyar la Champions.
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? És increïble, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 20 minuts, o sigui, no hi ha origen d'història. El primer gol va fer Rashford, un gran llançament de falta. Aquest crec que Courtois se la va menjar perquè va pel per porter. I als 20 minuts, una gran jugada per banda esquerra, Olmo Sadell amb un gran toc a Ferran Torres que afusia a Courtois. 2-0 cap a casa i a veure si ho va guanyar l'Iran per 7. Gran encerraria de la Federació Espanyola,
0: sí,
1: entregant-li la Copa al Barça. Recordem que això abans no es feia, abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent que fes la Lliga. A la Lliga de Futbol, pues, el dia que guanyes la Lliga, pues, et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga, a casa, eh?
0: O
1: sigui, un pas endavant per la Lliga. Però bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, queden 3 jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van 5 equips a la Champions, serà 5è, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga, la Real Societat anirà a l'Europa League com a 6ª i el Celta també. Falta una miqueta, s'ha d'equivar a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta, recordem perquè avui, per acabar per amb el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la rua del Barça. Surten del Camp Nou, com per travessar de les Corts, baixant per Balmers, arriben a Passeig de Gràcia i després en tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per el Barça, un Barça que ja pues, pot donar la temporada per tancada, perquè encara que quedin 3 partits ja, són 3 partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a 3 setmanes d'anar-te'n al Mundial no arriscaran els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i és que el Barça guanyarà per deixarà punts al final de Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per els 2 catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona,
0: sí,
1: està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada que el Rayo fos el que jugarà una competició europea. Pues, que el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, però seria un pas molt important per la salvació, una salvació que se li ha complicat bastant. I el que serà complicat molt és l'Espanyol. Un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... des del 20 de... Anava a 5a la Lliga per jugar Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i pues, no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en altres partits que queda, que aconsegueix 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts del final, el porter va passar el primer gol, i el segon gol, però bueno, va ser un error arbitral perquè era fora de banda, la va entrar amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir pues, li va fer el segon gol. Veurem què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. aviam si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos amb un maló i no correrà amb el Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte a Limans i el diumenge es va operar a Madrid. I es perdrà tots 5 grans premis de Catalunya amb un maló no estava amb el Márquez. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i apenas va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial, és el favorit. El Marc Márquez fora la combat pràcticament en totes les curses, doncs Jorge Martín doncs està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a primera federació, va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1 amb un arbitratge bastant lamentable. Ja m'entendré que va ser un arbitratge molt, molt dolent. I poca gaire, una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner, que guanya tots els torneigs, quan no és Alcaraz, no ha fet ni més el seu número 1. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
0: Molt bé, perfecte.
1: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament l'esport ja que comença el Mundial.
0: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
1: Pues... Si em dones un segon, t'ho dic. Espera't, mira, certament... Si em dones... Ho tinc aquí apuntat, espera't un segon,
0: Allà.
1: El partit inaugural sé que és Mèxic... Sé que el partit inaugural... És un Mèxic, Sud-àfrica o algo així. Aviam si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, I el primer partit del Mundial és un Mèxic, Sud-àfrica. Apassionant. Mèxic, Sud-àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya, que debuta tard, debuta el 15 de juny a Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables, la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, doncs pots estar una altra cosa. I ja està, ja, home, poden ser més a destacar.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Cendra, que vagi tot molt bé. Si de vol, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, Jaume, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre ens arriba de la mà la nostra companya en Xavi Cendra. Més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els dilluns a partir de les 10 de la nit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia. I també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. Uh-huh. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem, doncs, de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar. Però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. Uh-huh. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control, doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant, no em menjo. Val? Uh-huh. O sigui, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està. No ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar. Val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí. I si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després. Val? Això també és una senyal. El que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passe, com em passe, és a dir, si em passe un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant, doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí, per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant, és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre,
1: em sembla bé,
2: en un altre dia. Una altra secció.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa. Ràdio Cunit, el 107.0. Continguts en xarxa.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble.
0: L'alimentació no és només una qüestió
5: de pes. Comarca,
0: menja
5: de la província, de dilluns
0: Naila
5: a divendres,
0: Martínez,
5: a les 10 de matí i també a 2:15 de migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Naila Martínez, my nutritionist. Benvinguda una setmana més. 107.0.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 11 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens.

comencem, doncs, per informacions relatives a aquest ple municipal extraordinari que ha tingut lloc doncs, avui a les 9 del matí, el qual hem fet la retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cuny, del qual ja podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocuny.cat i també a les nostres xarxes socials. Avui s'ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal amb l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia, concretament al qual s'han resolt les al·legacions desestimant-les presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6 de 2026 i aprovació definitiva de la mateixa. Recordem que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Però encara tenim més notícies. Ha començat l'asfaltat dels camins d'accés a Rosers i Costa Cunit, el qual tindrà lloc des de demà i fins al 14 de maig. Des de la Diputació de Tarragona s'estan executant treballs de manteniment dels camins d'accés a Costa Cunit i Rosers. Els treballs d'asfaltat estan programats pels dies 12, 13 i 14 de maig. La previsió és que durant aquests 3 dies es pugui executar tot el tram del camí de Masies a Costa Cunit i que dijous, dia 14, ja es pugui començar el camí del Rosers, el que s'iniciaria des de la part superior. En dos casos, les obres estaran degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit. L'horari dels treballs es preveu de 8 del matí a 6 de la tarda. De cara a la setmana del 18 de maig, es realitzarà previsiblement la resta del camí dels Rosers que quedi pendent d'aquesta actuació, al qual s'informarà quan obtinguem més informació. I la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. I és que la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023, que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques a l'empresa es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat. Tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir, doncs, més informació a la web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu.

però encara tenim més notícies. I és doncs que Cunit s'ha sumat a la celebració del Dia d'Europa il·luminant de blau la façana de l'Ajuntament aquest passat dia 9 de maig, Dia d'Europa, simbolitzant el compromís amb la integració europea i la pau a través de la cooperació. I marxem a Eix Diari. Avui, doncs, Rodalies torna a ser de pagament doncs amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències del servei, el qual encara està molt afectat. I és que Rodalies torna a ser de pagament doncs d'aquest passat dissabte, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Fins que no funcioni bé, correctament, hauríem d'allargar el servei gratuït, assegura la Maria, després d'explicar un trajecte gairebé nefast entre Arc de Triomf i Badalona. Altres viatgers admeten que la mesura no els interpel·la perquè intenten evitar el tren sempre que poden. És el cas de Neus, veïna de Cerdanyola, que explica que habitualment opta per l'autobús per desplaçar-se a Barcelona, per tots els problemes que hi ha a Rodalies. Un altre cas és el de Dominic, veí de Sitges, que utilitza el corredor sud de manera habitual per arribar a Barcelona. Segons ell, el servei recentment no ha anat molt bé, una situació que considera agreujada per les obres als túnels del Garraf i les limitacions al tram sud de la xarxa. El retorn de les tarifes arriba després de més de 3 mesos de gratuïtat decretada per la Generalitat per compensar la gran quantitat d'obres i afectacions que es van començar a implementar arran del temporal de finals de gener i l'accident mortal de Gelida, on va morir un maquinista en pràctiques. Així doncs, a partir d'aquest dissabte passat, doncs tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància, on avui és el primer dia laborable el que s'ha posat a terme. En aquest context, la plataforma Dignitat a les Vies considera desencertat que Rodalies torni a ser de pagament davant de la poca fiabilitat del servei i recorda que continuen les obres a la zona de Regional Sud i les incidències a les línies R2 Sud. Així mateix, l'entitat ha lamentat en una publicació a X que aquest matí els usuaris han tingut problemes també amb l'ampliació dels dies restants dels abonaments mensuals i de l'abonament únic, una incidència que s'ha resolt a primera hora de la tarda del passat dissabte. I marxem al Diari de Tarragona, on tenim 8 ferits en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes segueix en estat crític i ha sigut evacuada a l'Hospital de Bellvitge. 8 persones van resultar ferides de diferent gravetat en un accident a la carretera a la C31 a Cubelles. Un dels ferits segueix en estat crític i d'altres 5 greus i 2 més menys greus. L'accident va ocórrer a les 6 de la matinada d'aquest diumenge a l'altura del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques va desplaçar a la zona 10 ambulàncies per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, el qual ha sigut evacuat a l'Hospital de Bellvitge, i la resta han sigut doncs portats als centres sanitaris de Sant Camil, Vilafranca, Joan 23, Santa Tecla i Vall d'Hebron. I durant aquest passat dia 9 de maig es va celebrar al pavelló universitari de Granada, al campus universitari de Fuentebuena, el campionat d'Espanya de taekwondo universitari, el major campionat i més important per als nostres estudiants més avantatjats. En aquesta ocasió, David Lorente ha estat present en aquest esdeveniment esportiu per demostrar que segueix en plena forma i donant el millor de si mateix, tot i que és una de les competències i de les competicions més exigents a nivell universitari. En aquesta competició, David Lorente ha aconseguit imposar el seu ritme als demés competidors, aconseguint desfer-se dels seus rivals en els diferents creuaments que ha tingut que superar, trobant-se amb bones sensacions en aquesta competició. Finalment, David va poder classificar-se per la final d'aquest prestigiós campionat universitari, al qual es va jugar el seu no sé contra un gran rival. Una final molt disputada, d'on David va donar tot per obtenir la victòria, però no va poder ser. David va perdre per als punts i es va portar, doncs, en porta per Cunit una medalla de plata molt valorada per tots nosaltres. Des del Club Taekwondo Millo Cunit, volen felicitar a David per aquesta gran actuació que ha realitzat en el Campionat d'Espanya Universitari, al qual se li dona gràcies per la seva gran aportació a l'esport i també al mateix club Taekwondo Millo Cunit. Al qual des d'aquí doncs també felicitem per un altre èxit d'aquest fantàstic club esportiu del nostre poble. Però encara tenim més notícies.
Prepareu els cascs i les ganes de rememorar gestes històriques. El pròxim dissabte, dia 16 de maig, Cunit es converteix en la capital del ciclisme amb una jornada única que combina nostàlgia, reconeixements i la presència de grans figures d'aquest esport. Organitzat per l'Ajuntament de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit, el que l'acte promet ser un punt de trobada inoblidable per aficionats i professionals. Recordeu, aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 de matí, a la Biblioteca de Cunit, un homenatge a la llegenda Pedro Torres, un plat fort de la jornada, el qual serà l'homenatge de Pedro Torres, una figura capdalt del nostre ciclisme. Enguany celebrem, doncs, el 53è aniversari de la seva gran fita, el qual es va coronar com a guanyador de la muntanya al Tour de França de 1973. Una oportunitat d'or per agrair-li el seu llegat i compartir records amb un autèntic mite de les etapes d'altitud. Per als amants del col·leccionisme i la història, la Biblioteca de Cunit acollirà l'exposició exclusiva de mallots històrics, bicicletes clàssiques i records personals dels tours de 1976 i 1977, i també comptarem amb projeccions especials com vídeos inèdits o resums dels mítics tours del 1959 al 1973. L'acte comptarà amb una taula rodona i presència de personalitats de primer nivell del món del ciclisme professional, excorredors i directors com Xavier Florencio, director del Brand Victorious, Pedro Torres, Francesc León, Exquelme, Xavier Duc, Exclass, i Núria Florencio, selecció espanyola femenina. Institucions i organitzacions com Rubén Peris, president de la Volta, i també de la IOC, Víctor Mur, secretari general de la Volta, i Salvador Vigues, Federació Catalana de Ciclisme. No t'ho perdis, tant si ets un ciclista actiu, com si ets un apassionat de les històries de carretera i esforç, vine a compartir aquesta matinal, doncs, amb nosaltres. I esperem. Un acte al qual organitza també el que seria el Club Ciclista de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i l'Ajuntament de Cunit. També sobre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podeu consultar també l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs vinent. A partir del dia 8 de maig, doncs des d'aquest passat divendres, a la pàgina web de l'Ajuntament podeu trobar també l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana passada, l'Ajuntament de Cunit va implementar una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de la fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que requereixen d'una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és els dijous, en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous, que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquestes fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén doncs millorar la qualitat de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis en les mateixes característiques, una fita sòlida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com a una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre iFactory Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçat a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2 a les instal·lacions de l'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari
forns.le. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia o bé també a l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 al telèfon 977-67-40-80 977-67-4080 amb l'extensió 316 o al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com a ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment, on l'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit també obre el període de preinscripció per al curs vinent i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15, música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. El període de inscripció està oberta fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb la secretaria a secretaria@escolacontra.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida a tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la Ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. I és que la Ruta del Xató ha celebrat aquesta passada setmana l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic, on l'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en un municipi implicat activament en la ruta. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, va fer balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol va remarcar especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte va estar la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató, Jessamí Caramés, que va oferir una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i, sobretot, el paper de les persones que hi ha darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat. L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del xató per explicar el territori com una expressió de cultura i identitat compartida, així com la diversitat d'intervencions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueix la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el component humà del projecte, després d'haver conegut de prop restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató.
La Cloenda va finalitzar amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector en un ambient distès que va servir per reforçar vincles i compartir experiències. La ruta, la temporada 2025-2026, es tanca doncs amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del Xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte reafirma així el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el Xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la Ruta ofereix també cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte també compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com un projecte col·lectiu de referència al país. I també Cunit acollirà els propers dies 16 i 17 de maig una celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J-Paint amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Cunit està preparant una jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, un festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà de tota la ciutadania. Del 12 al 16 de maig, els artistes internacionals Cristian Sassa i Layon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtica inspirada en la identitat de Cunit que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort del festival arribarà aquest cap de setmana al Passeig Marítim. Pintura en viu, artistes internacionals pintaran sobre estructures en forma de cub, creant una obra col·lectiva al moment. Battle Royale, competició de graffiti en viu, on els escriptors pintaran sobre grans llenços seguint les consignes del públic i lluitant pel trofeu. I una exposició escolar, treballs dels alumnes de l'Institut Ernest Joaquim Martí, creats un mes abans, als quals estaran exposats. L'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze, Kiki Sound, membre del mític grup Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participaran Urtica Sound, DJ Format C, France 454 i Epa Crew, oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tote bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, barres amb concerts i amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taula, de skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel Cunitenc J-Paint, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa.

0: realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la COAG Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que el proper dia 21 de maig la Biblioteca Casa Nova de Segur acollirà la presentació del llibre Després de la mort, de Maria Sillan, en un acte conjunt del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell Comarcal del Baix Penedès i el SAI Calafell. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica, celebrat el passat 26 d'abril, i comptarà amb la presència de l'autora, amb qui es compartirà un espai de conversa i debat posterior. El 21 de maig, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur. Us hi esperem per continuar generant espais de visibilitat, reflexió i diversitat del Baix Penedès. I també ja tenim el programa complet de la jornada sobre l'eclipsi solar total 2026 al Baix Penedès. El pròxim divendres, dia 15 de maig, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà una jornada pensada per entendre, anticipar i aprofitar una oportunitat única pel territori. De 11 del matí a 2 del migdia a Calafell durem el matí, el que comptarem amb una ponència inaugural amb Aleix Roig del Parc Astronòmic de Prades, taula rodona amb experts en turisme, astronomia i divulgació, debat obert amb professionals i agents del territori, i parlarem de com l'eclipsi del 12 d'agost pot esdevenir una palanca real per al desenvolupament econòmic, el posicionament del Baix Penedès i la generació d'oportunitats en sectors estratègics. Una jornada oberta a empreses, administracions i persones interessades en el futur del territori. Més inscripcions també al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recordem, i parlant del Consell Comarcal, que el passat dimarts va tenir lloc dins de l'espai Baix Penedès el dia de Ràdio Cunit una conversa amb Núria González, gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, on durant l'entrevista van parlar de temes d'actualitat que afecten directament la ciutadania. La gestió dels certificats de vulnerabilitat en el marc del procés de regularització, l'ampliació del termini per sol·licitar els ajuts al lloguer i la jornada del pròxim dia 15 de maig sobre l'eclipsi solar total, una oportunitat estratègica pel territori. Una conversa clara i útil per entendre millor aquests serveis i projectes, al qual podeu escoltar l'entrevista sencera en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu, doncs, que aquest programa Baix Penedès al dia el podeu sintonitzar tots els dimarts a partir de 9:45 del matí, el qual organitza el Consell Comarcal de Baix Penedès i, a banda de Ràdio Cunit, també i connecten la resta de les 5 emissores de la nostra comarca en aquest espai que es fa conjunt a través dels micròfons de Ràdio Cunit. També recordem que ja podeu també presentar la sol·licitud de transport escolar infantil de primària i ESO i estudis postobligatoris, on el termini ordinari de presentació de les sol·licituds doncs finalitzarà el 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça per l'inici de curs. La presentació telemàtica és a través de l'enllaç baixpenedès.cat i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal de Baix Penedès a la plaça del centre número 5 de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Els horaris de les rutes i parades que consten a la web són les vigents del curs 2025-2026. Aquestes poden ser susceptibles de canvis abans de l'inici del curs per les necessitats del servei. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius doncs no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I acabem en el món del vi, acabem, marxem al 3 de 8, el qual Pere Llopart reclama al Parlament suport institucional per al Corpinat. El president de la marca col·lectiva explica els objectius de l'activitat i del projecte. A més, tenim reconeixement internacional per Josep Maria Albet i Carlos Esteve, millor viticultor i llegenda del sector, respectivament, a la Catalunya Especial Report 2026. I l'Associació de Viticultors del Penedès vol liderar el canvi en un moment decisiu per al Cava. L'acte central de campanya és a Giró de Gorner. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, el qual a continuació ens ofereix el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.

El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc que el centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mà estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar poc ennuvolat, però a partir de migdia creixerà ennuvolada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22 amb una humitat més alta. Vents febles en domini del xaló, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
1: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
1: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
1: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui, aquest matí, els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats que camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
0: Notícies en xarxa.
1: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols, que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cercar l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
0: La xarxa de comunicació local.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
6: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
5: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
7: Acabin també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
4: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
4: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
8: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
13: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
8: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. D'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
3: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
8: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica. Mònica Martínez Bravo en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extitulats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Ana Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputava en conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: tingut unes semis molt difícils contra el Vilassana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
4: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

És que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà Aigües Espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia. Serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, en Gran Via, i a Consell de Cent, en Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt ara a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades

0: societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
1: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
2: I en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrica Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigiol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
4: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
3: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
2: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
5: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
6: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí. Responsabilitat, tota. Treball a full.
5: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
7: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que a Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de talento, ¿no? De talento. Bueno.
5: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
2: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal? Com esteu? Nosaltres ja a punt de compartir aquests 60 minuts de música que t'hem preparat avui amb la nostra playlist. Comencem, com sempre, amb so ballable, en aquest cas, dècada dels 70, amb els A Taste of Honey. Aquest és el Boogie Oogie Oogie i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música, com sempre, des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Així hem encetat, així hem deslligat avui el sac de sons amb el so ballable de la dècada dels 70, que era el roller autèntic. Ells, els A Taste of Honey, o les A Taste of Honey, i aquesta cançoneta enganxosa, el Boogie, Oogie, Oogie. I deixem els 70 enrere i ens centrem ja directe als 80, perquè també és una d'aquelles ballables que les vam ballar i les vam brincar tots en alguna vegada. Eren els The Yard Company i aquest era el Susanna. Susanna.

I què et pensaves que seria si no pas el sac de sons aquesta hora, aquesta sintonia, aquesta música, bueno, i la que ve ara, sobretot? Doncs només pot ser una cosa, només pot ser el sac de sons. Vinga, va, que entrem en matèria, deixem-nos de xerrameca, perquè el que important és el que sona. El que sona és Christopher Cross, i aquest és el Chalim de Snake.

Una veu inconfusible i un estil que també es reconeix prou bé, el de Christopher Cross. Aquest era el Chime de Snake, i parlant d'estils i de cracks, el que ve ara és un gran crack. Era un gran crack. Només amb aquestes notes ja saps que és David Bowie, China Girl.

0: Però que bé que va i que bé que es posa a escoltar la música de David Bowie. Aquest és el China Girl.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs sí, per nosaltres és el millor remei contra l'estrès sintonitzar setmanalment i fer, preparar i desenvolupar el sac de sons. I també és un bon remei contra l'estrès retrobar aquests dos cracs, aquests dos monstres de la música. Un amb una guitarra, l'altre amb una bateria. Ja ho sabeu, són el Clapton i el Collins. I aquesta és una col·laboració que van fer a l'àlbum Journeyman, Bad Love.

Bad Love, aquesta col·laboració que van fer en l'àlbum Journeyman Eric Clapton i en Phil Collins. No deixem la intensitat musical perquè ara ens anem uns quants anys més enrere per gaudir d'aquell All Right Now dels Free.

0: Doncs sí, aquest All Right Now dels Free té uns quants anys. Ja l'hem volgut recuperar avui aquí, al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Anem a donar-li una mica de descans a les oïdes i al cor i ens anem una mica més lents. Fa un moment el teníem col·laborant amb en Eric Clapton i ara amb la seva banda, els Genesis, Never a Time.

0: Del so dels Genesis hem passat a aquest so fort i contundent dels Hoobastank. Aquest era el The Reason.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Ara l'estil ens el posa una veu peculiar, una veu que es reconeix i la recordes sí o sí, la de Joe Cocker. The Simple Things és un d'aquells treballs que de tant en quant aquí ens agrada recuperar El Sac de Sons.

En Joe Cocker ens va deixar grans treballs, incloent-hi aquest, el de Simple Things, aquestes coses que semblava que costaven i les feia prou senzilles. També senzilleta és la cançó que tenim ja a punt d'entrar, Perfect World, Hugh Lewis and Neil.

0: Aquest era el Perfect World dels Huey Lewis and the News, que gairebé ens fa pensar de que hem de començar a plegar veles.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco. Okay.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Right. Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Però abans de plegar veles encara podem gaudir una mica més de música, per exemple aquesta dels Lighthouse Family. Aquest és el Questions of Faith, una d'aquelles que no van passar desapercebudes d'aquest magnífic duet.

Però que bé que sonaven aquest parell, eh? Els Lighthouse Family. Avui hem recuperat aquest Question of Faith que li dona entrada a la Meja. How crazy are you?

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: No, no, no, no, no es tracta d'en Joe Fields fent a l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics... De
2: Ràdio Cuní.
3: Al 107.0.
4: Conecto el nuevo dial de la radio.
5: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
6: Amb Albert Malla.

0: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Barcelona és ràdio.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. En la copa suena ya.
4: Benvinguts a l'especial Cocodrilo, un dels programes que m'ha donat més satisfaccions, audiència i prestigi, i de tots els que he fet, el que més temps s'ha mantingut en antena. Ara, quan us parlo, desembre de 2008, porta més de 15 anys ininterromputs. A finals del 1999 es va produir la situació més important per aquest programa, passar de Cope Catalunya a la encara no inaugurada oficialment Ona Catalana. Jo canviava amb més hores de programa, moltes més emissores connectades i moltes més peles. Tot i que l'operació estava pràcticament feta, abans de firmar definitivament em van demanar una gravació de mostra de com era el programa de Cope i vaig fer un resum del que estava sortint llavors. I al cap de 5 anys, en un canvi de despatxos dels directius, em van tornar la cinta de la que jo no m'havia guardat còpia perquè en aquell moment no tenia cap importància. Però ara em fa molta gràcia recordar-la perquè va ser com passar un examen i amb bona nota. I també em reconforta comprovar que havia aconseguit un bon nivell d'anunciants, malgrat que un personatge, que llavors, per desgràcia, era el meu director, canviés l'horari i la durada del programa contínuament.
5: Esto es... Hasta luego, cocodrilo.
6: Hasta luego, cocodrilo.
7: Hasta luego, cocodrilo.
1: Un programa de Albert Malla

0: amb el patrocini de Barnavagen.
1: Ara és el moment de comprar-te un cotxe nou. Per 1.465.000 pessetes, pla prever i promoció inclosa, tu pots comprar-te un Polo Anzirithione.
2: Ens trobareu quan arribi el cap de setmana en els matins de dissabtes i diumenges a les emissores d'FM de COPE a Catalunya. Des de Barcelona al 102.0 de l'FM, a Manresa 92.7, a Figueres 88.0, a Tarragona Reus 93.5 i a la Costa Brava 90.3. Els dissabtes, entre les 11 i les 12 i els diumenges, entre les 10 i les 11 del matí. No perdis la sintonia. No t'oblidis el transistor. Ai, participa. Pots escriure en visc a l'Avinguda Diagonal 297, Barcelona 08013. Oscar Wilde assegurava que l'ambició és l'últim refugi del fracàs. O surt a l'aire, tot marcant el número del nostre contestador automàtic 93-207-74-92.
3: Hola, Albert, soy Joaquín de Barcelona. Quisiera que me pusieras una pieza que para mí está llena de musicalidad, de ritmo, de todo. Se trata del grupo, me parece que es Mezzo Forte. Y la canción que quiero ver es Garden Party. Garden Parking, algo así. Vale, majo. Un saludo y un abrazo a todos los cucurulos. Por...
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: Discoteca Baccarà. Pòquer d'estrelles. Cada nit, a Baccarà, la discoteca del Gran Casino de Barcelona, un revival. Els grans èxits dels 60, 70 i 80, amb actuacions en viu per ballar des de les 24 hores fins a la matinada. Estàs de sort. Torna la teva música. Us espero el dimecres amb la música del Cocodrilo. Dijous, Euclides Matos, sabor brasiler. Divendres, Randy Greer, cançons de Nat King Cole. Dissabte, Abbey Road, la millor música dels Beatles, a Baccarà, la discoteca del Gran Casino de Barcelona. Port Olímpic, carrer Marina 19-21. Informació i reserves 93-225-78-78. Gran Casino de Barcelona. La sort és conèixer-lo. Benjamin Franklin assegurava que l'orgull que per dinar menja vanitat, per sopar menja menyspreu.

I ara que han passat 25 anys d'aquest Waterloo, els números canten perquè ABBA va aconseguir una sèrie de rècords, de supervendes, de fortunes increïbles, de números 1, que en molts casos només es poden comparar als aconseguits pels Beatles. I ja sabeu que amb aquest 25è aniversari de Waterloo, els discos d'ABBA tornen a ser número 1 arreu del món. S'han reeditat tots. Aquesta nit els dobles d'ABBA directament des de la Gran Bretanya, ABBA Live, actuaran en directe al nostre Cocodrilo Club. I demà diumenge, amb aquella marató tan especial que us hem proposat, les 100 millors cançons del segle, entre molts d'altres regals, sortejarem la seva discografia completa entre tots els assistents.

Les efemèrides universals. Un dia com el d'avui, un 14 de novembre, però de l'any 1886, va tenir lloc la primera travessia en globus per la Mediterrània, des de Marsella fins a Còrsega. Corria el 14 de novembre del 1886. Ah, i un dia com el de dimarts, el 16 de novembre, però del 1885, el senyor George Eastman va inventar als Estats Units la pel·lícula nitroceculosa per impressionar imatges fotogràfiques. El senyor Eastman va ser el fundador de l'empresa Kodak. L'any 73, Paul Simon va donar la volta al món amb un tema anomenat Kodachrome. Era publicitat indirecta? Era un regal? O potser estava pagat? No sé, en qualsevol cas, era una bona cançó.

0: Hola, nano.
1: Hola, sóc Joan Manuel Serrat i vull acostar-me aquí per felicitar l'Albert Malla per aquests 7 anys de trempera en el seu programa Hasta luego, Cocodrilo. I pels 2 anys de festa i música en viu del Cocodrilo Club, també. Una abraçada per meva. No escojas solo.

0: atenció a la que ens demanen ara a través de l'automàtic 93-207-74-92.
1: Hola, què tal? Mira, em dic Sebastià i m'agradaria escoltar una cançó del Jim Taylor o Jim Diamond, no me'n recordo ara. Jo sé que començava així, It's sure a bombera.
0: Molt bé.
1: I la resta no ho sé, sí, ni sé el títol ni res, però em porta records molt bons. Gràcies per el vostre programa, és molt bo, eh? Adéu.
0: Gràcies, maco. No, si el títol ja l'has cantat, I Shall Have No Better, és de mitjans dels anys 80. Una autèntica passada de lent.

0: Sona bé, t'estimo, eh?
1: Sí, senyor.
0: És molt... Jetem. Música de picut. El riu que se'n va.
2: La veritat és que haver-hi molts de vosaltres que ens veu facilitar, ens veu dir, escolta'm, si us cala el Gianni Morandi en català, jo el tinc. L'Albert Malla va ser el primer. Vam acabar el programa, la primera pedra, i al cap de 10 minuts ja tenia, en el meu mail, ja tenia el Gianni Morandi.
0: És que és un sol.
2: Impressionant. Albert Malla!

0: Són anys 60 totals, eh?
1: Total, home, les cançonetes de l'època, molt, molt boniques, i sobretot aquesta època italiana. Sí. Aquesta, vamos, és que va calar tan fort, primer va ser la francesa, després va vindre l'italiana, i va calar tan fort, vull dir que són, com es diu, equipatge de la nostra vida.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: Tot seguit us convido a escoltar íntegrament la primera hora d'un programa normal i corrent del Cocodril Club que es va emetre un dia qualsevol, però que es va convertir en un programa especial per dos motius. El primer, perquè aquest va ser el programa escollit per als directius d'Ona Catalana per presentar-lo com a millor programa de l'any a la candidatura dels Premis Ondas del 2004. Ja sabeu que els Ondas són els més històrics i importants premis de la ràdio que es donen en aquest país. I segon, perquè l'any següent, el 2005, paradoxalment, quan els organitzadors dels Premis Ondas, els de la cadena SER, van comprar Ona Catalana i em van deixar sense feina a mi i a molts altres companys per fer una fórmula estranya, doncs aquest va ser el programa que portava com a mostra per presentar-lo a diverses emissores per tal de trobar una altra vegada una feina fixa i no deixar de sortir per antena.

0: per explicar.
1: Què tal, cocodrils? Bona nit. Benvinguts al club. Gràcies per estar novament en connexió. Comença el viatge apassionant per la màquina del temps. Aquesta nit algú se'n recorda de ballar twist?

Des de que el disc es va implantar internacionalment, la indústria de l'entreteniment llançava regularment diferents tipus de balls que pretenien sintonitzar amb el clima social de cada època. Des del naixement del rock and roll, aquests balls anaven destinats quasi exclusivament a l'inquiet públic juvenil. El 1960, amb el descobriment del twist, aquell ball frenètic en el que els cossos no es tocaven, llançat per un artista negre, Chubby Checker, es va iniciar una vertiginosa febre ballarina que va donar peu a la creació del concepte de discoteca o local on la gent anava per moure's al ritme de discos concebuts de forma exclusiva per les pistes de ball. El twist era un ball frenètic que va fer història. Oh, yeah. Va presidir el final de la Guerra Freda i va coincidir amb la liberalització dels costums sexuals.

I és que aleshores el vals i d'altres balls europeus varen quedar arraconats per la sensualitat i espontaneïtat de les danses afroamericanes. Amor pel ritme. Alegria en moviment. Desig carnal. Rituals de festeig. I és que, com ball, el rock and roll necessitava coordinació entre la parella i moltes hores d'assaig. Això va suposar que la seva exhibició quedés gairebé reservada a ballarins extraordinaris. Però amb el twist es va començar a ballar en solitari i va quedar marge per la improvisació.

Esclar que podíem anar més enrere i recordar el Foxtrot, el Charleston o el Boogie Boogie. Especialment, esclar, a Nord-Amèrica. Però l'autèntica bogeria va arribar amb el twist. La cintura es trenca. El cos perd rigidesa. Les cames, els braços i les esquenes es mouen independentment. I ja no fa falta parella per ballar. El del twist va ser tot un fenomen.

Paral·lelament, Hispanoamèrica també va llançar balls com el tango, la rumba, el mambo, la conga, la samba, el merengue o el cha-cha-cha. Ah, però cap d'ells va arribar on va arribar el twist. I a Xavi Chucker se li deia el rei del twist. La seva companyia discogràfica, la Cameo Parkway, era l'empresa que més èxits va tenir durant 1962. Aquell any, i ja en fa 42, va arribar a vendre la quantitat de 25 milions de discos, dels que més de la tercera part portaven la signatura de Chavi.

La versió d'aquesta peça de Twist per Chubby Checker va ser número 1 el 1960 i després, dos anys més tard, va repetir el lideratge el 1962. Dir Chubby Checker és dir Mr. Twist? Sí, però parlàvem de la versió de Chubby Checker. I és que no va ser ell qui va inventar aquest ball. La patent es deu a Hank Ballard, que ho havia enregistrat dos anys abans que Chubby Checker ho publiqués. Però l'atzar es va aliar amb Chubby Checker de manera imprevista. En un local pròxim al Times Square, el Peppermint Lounge, just en el cor del Nova York, que estava més de moda, es va desenvolupar la bogeria pel twist. Amb figures tan codiciades per la premsa com les de Greta Garbo, Noel Coward, Elsa Maxwell, Judy Garland o Tennessee Williams. Yeah! Oh, yeah! És a dir, la flor innata de la Beautiful People de l'època anava agitant el seu culet amb fruïció.

però el Twist també el ballaven figures de l'aristocràcia i de la cultura, com Jackie Kennedy, Margot Fonteno, Jean Cocteau. Chubby Checker, en només un any, va vendre més de 3 milions de còpies del seu Twist. I de moda va passar, esclar, a ser indústria. I varen començar a vendre's matxeros, ninos, corbates, samarretes o texans amb la marca de Chubby Checker, que va inundar el mercat amb una processó de faldilles Twist, gabardines Twist, trajes de nit Twist. Era una bogeria. La música de ball fins aleshores sempre havia estat un nucli substancial del mercat de consumidors negres, però mai havia aconseguit arribar a la societat blanca de forma massiva, i encara menys amb la fúria que va aconseguir el Twist.

La premsa de l'època deia, per exemple, amb el twist, la seducció del ball s'ha fet més visual que tàctil. No hi ha contacte entre els cossos.

aquí la febre de Valls. Després del twist continuava. El mateix Xavi Chaco va arribar a posar en circulació mitja dotzena en poc més d'un any. Recordem, per exemple, el Pony, el Fly o el Limbo Rock.

Però el Twist va ser l'encarregat d'obrir camí i d'haver aconseguit la més viva i prolongada pervivència en el record dels cocodrils.

I quan va sorgir el twist, cap artista, ni de Nord-Amèrica, ni d'Europa, encara que es dediqués a altres estils, va deixar passar l'oportunitat. Per exemple, a França va destacar fent twist el melós Richard Anthony. I si molts diuen que aquest Rock Out on the Clock, anomenat aquí Rock Alrededor del Reloj, de Bill Haley i els seus cometes, va ser el primer rock and roll de la història, l'any 1961, Richard Anthony va fer, en anglès, el twist del rellotge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

0: that everybody to eat.
1: Come on, everybody, let's sing.
2: El twist del rellotge de Richard Anthony, una autèntica joia del col·leccionisme discogràfic del 1961, com una mostra del twist que es va adaptar a França. Possiblement una de les primeres rockeres italianes també va ser la protagonista del twist italià. Estem parlant, evidentment, de Mina.
3: Abbronzate tutte chiazze.

dotzenes i dotzenes de balls es van intentar posar de moda degut a la gran febre, a l'autèntica bogeria per al twist. El Bully Bully, el Popeye, el Madison, el Frac, el Jerk, el Sloop, el Battle, el Bugalú. Ah, però cap va arribar on va arribar el twist. Tota una revolució. A Espanya, un dels primers roquers, l'amic Miguel Ríos, quan encara es deia Mike, Mike Ríos, també va fer twist.

Saint-Tropez va posar de moda el twist internacionalment a tota Europa. Mike Rios li cantava l'any 62 i Luis de Funes protagonitzava la primera entrega de la sèrie del Gendarme. Aquesta era la cançó principal de la banda sonora. La pel·lícula, la primera, el Gendarme de Saint-Tropez, s'estrenava el 64. I la imatge de Saint-Tropez va donar la volta al món. I ho va fer al ritme de...

però no oblidem que a Espanya els primers en tenir clubs de fans varen ser el Duo Dinámico a finals dels 50 i principis dels 60, i evidentment també s'hi van apuntar a la moda.

Bailando el Twist. Bailando el Twist. Manolo y Ramón. Bailando el Twist. Que, per sort, continuen en actiu. I que han agradat a diverses generacions. Un twist que tenim el bon costum encara de ballar. Ja toca que et diverteixis una mica ballant amb la teva música, ok? Sí.

Bé, això que estàs escoltant de fons a les nostres paraules ens ha servit també anteriorment com a sintonia. Va ser un invent de laboratori, però realment molt ben fet. Tot un homenatge al Twist, més de 20 anys després del seu naixement. Músics de laboratori, que degut a l'èxit de la primera entrega, que es deia Twist 81, vàrem fer una segona amb el títol genèric de Challenger Twist, un midli, un popurri fenomenal.

A Saint-Tropez. Ens hi trobem a gust aquesta nit a Saint-Tropez. Sí, jo sé que és una mica carot. No, no, no Rovira, no. Carot de Calés. Però allà ens agrada ballar el

però per molts cocodrils. Sens dubte, el twist va lligat, inevitablement, a aquelles primeres festes particulars que ens muntàvem a l'època, també anomenades guateques.

I és que les 10 de la nit eren com la frontera, que no es podia passar. I això va durar molts anys, i no fa pas tants, tot i que els més joves oients que ara mateix estiguin en connexió no ho acabaran d'entendre. Ningú ho va explicar també com Joan Manuel Serrat en aquesta cançó que acabem d'escoltar, Poco antes de que den las 10. Aquella frase, no podeu sortir de nit, que de noche todos los gatos son pardos. Amb la gran quantitat de coses meravelloses que es poden fer a mitja tarda. I Maruja Torres, en aquest brillant article sobre els guateques que va publicar El País l'any 87, acabava dient: nunca nos volvimos a ver ni a escuchar una lenta sin sentir nostalgia de cualquier tipo de abrazo furtivo en la umbría complicidad del patio. En otro lugar de Barcelona, más al norte, más cerca de la montaña, Juan Marsé, sin pensar en nosotras, estaba planeando últimas tardes con Teresa. I el 1963, Amèrica va triomfar una cançó de Leslie Gore que es deia It's my party, és la meva festa, i no entenc com ells han anat amb una altra, que és el que venia a dir la cançó. Us en recordeu? Cantava Leslie Gore: ningú sap on ha anat el meu Johnny, però Judy s'ha marxat amb ell. Per què li agafava la mà quan es suposa que és el meu noi? Poseu tots els meus discos. Seguiu ballant tota la nit, però, si us plau, deixeu-me sola una estoneta.

0: Pobra noia, eh? T'has sentit identificat, identificada amb aquesta cançó? T'ha passat alguna vegada? Has viscut aquesta circumstància? És una mala jugada, sí. I encara més el dia de la teva festa. I intentem que aquest temps de ràdio musical revival es converteixi en una festa amb la música dels anys viscuts, plena de bons records. I ho fem junts. Cada nit entre les 9 i les 11. Les tardes de dissabtes de 4 a 9 del vespre. A les 19 emissores d'Ona Catalana. A tot Catalunya i Andorra, a la FM. I que també pots escoltar i en directe a qualsevol raconet del món a través de la connexió amb internet. www.onacatalana.com. No perdis la sintonia. Ah, i si aquí al club hi trobes a gust, digue-ho als teus amics i participeu. Aquella cançó que per tu sempre ha resultat màgica, la que vas perdre, la que no vas arribar a comprar-te, la que tens a mà, però t'agradaria molt compartir.
1: Hola, Albert, mira, et truco de Barcelona, sóc Albert també. Volia que em fessis un favor, si és possible. Vas posar una cançó de l'Elvis, que la volia enregistrar però no vaig ser a temps, que era un número 1 del 54, em sembla que vas dir, que es deia Good Woman. Bueno, l'he sentit moltes vegades, però no recordo com es diu. I ja et dic, no vaig a temps de registrar-la i la voldria gravar. Faries un favor que la tornessis a posar, com puguis. Vale, gràcies, eh?
0: Doncs vinga, prepara l'artilugi, perquè em sembla que es tracta de Hard-Headed Woman, que va ser número 1 en llistes de supervendes internacionals, concretament el 21 de juliol del 1958. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man,

0: Ok, Elvis, Hard-Headed Woman. Ai, les womans. Sofia Loren deia que la fantasia de l'home és la millor arma de la dona.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla a Ona Catalana.
0: Unes gotetes de Shadows i continuem viatge endavant.

0: Catalana, la ràdio més pròxima.
1: Acabarem aquest capítol del Barcelona Ràdio amb una cançó que no ha sortit mai per ràdio, malgrat que es va escriure i es va gravar el juliol del 1973. La va escriure i cantar el meu primer amor, l'Anna, i la vam gravar en un casset. No té títol, però nosaltres sempre li hem dit: és l'hora. Teníem 15 anys, com diu la mítica cançó d'en Serrat, i ella havia de marxar quasi un mes molt lluny, als Alps francesos, a Chamonix. Era el viatge de fi de curs de l'institut i en aquell moment això ens semblava una distància i un temps de separació difícils d'assumir. El mateix dia del comiat va composar i em va dedicar aquesta cançó que escoltareu primer en la versió original d'aquell 1973. Se sent molt malament, però és un document important, és clar, almenys per mi, i tot seguit en la versió que 23 anys més tard, el 1996, i amb nous arranjaments, em va fer el gran músic i cantant, i també gran amic, Frank Mercader.

0: Barcelona es radio.
1: Connecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
2: Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
3: Amb Albert Malla.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
4: Bonito.
2: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
4: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Hola, amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe, i amb repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
6: Que sube la marea y esto no da más de sí.
7: Hola amigos y amigas, soy Iván Uriac, vuestro DJ particular que todos los lunes, entre las 8 de la mañana y las 10, dos horitas, voy a estar contigo recordando los mejores temas aquí en este nuevo programa que se llama Forever, para siempre, sí, para siempre, la música de siempre y para siempre para ti, los clásicos que no pasan de moda, las canciones que llegan a tu corazón, aquello que te hace sentir vibrar. De buena mañana a los lunes hay que empezar los fuertes, conmigo, con un servidor, Iván Uriac, te espero aquí en Radio Cunic. Recuerda, los lunes de 8 a 10 de la mañanita.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.

0: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
1: ei. Ei, ti, amb Núria Ruiz.
0: A Ràdio Cunit.
1: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.
3: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a Radio Cunit y al programa Punto de Vista, Punto de Vista. Son las 18:32 y estamos en directo, efectivamente. Radio Cunit 107.0, ¿se oye bien, Jesús? Os habla Jesús Pardo Millán y en el control técnico a este que yo nombraba hace un ratito, a este personaje, Jesús Pardo Renom. Hola, Jesús.
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Tenemos los móviles abiertos, como veis, Vamos a ver si los ponemos en modo avión, porque si no nos van a dar la lata. Bien, amigos. Hoy tenemos un programa especial. Programa especial porque va a ser un programa en el que hay una sola presencia, junto con la mía y la del técnico, una sola presencia, pero que esta presencia está con nosotros cada semana. Pero hoy tenemos un programa especial. Está con nosotros Josep Macià.
5: Buenas tardes.
3: ¿Quién no conoce a Josep Macià? Por lo menos de oídas, ¿no? Porque estás en el programa cada semana.
5: Cada semana. Bona tarda a tothom.
3: Eso es. Pero hoy tenemos un programa especial. Los que están de vacaciones, los compañeros que están de vacaciones, siguen de vacaciones, fuera. Y nuestra otra compañera, Julia Morales, no ha podido venir. Por eso de las prisas. Porque os tengo que decir que el programa, todos estos que habéis estado escuchando, son programas enlatados. Hoy no es enlatado, hoy es en directo auténtico. Cuando deje de ser enlatado, lo diremos en su momento, ¿no? Cuando vuelvan de sus vacaciones, y hoy lo decimos porque no es enlatado, hoy es de viva voz y en directo. Si nos equivocamos, no podemos rectificar, ¿eh?
5: No hay marcha atrás.
3: No hay marcha atrás. Bien, ¿por qué Josep Macià está aquí hoy? Porque aunque él no me quería dejar decir esto, es un extraordinario experto en la sardana, profesor, desde tiempos inmemoriales, tampoco es eso, pero desde hace muchos años, conoce el tema de la sardana, y vamos a tratar hoy de la sardana. O sigui, avui, amics meus, avui parlarem de la sardana. I torno a dir, Josep Macià és la persona adequada per parlar d'això. Feia dies que volem parlar d'algú més proper, no? D'alguna cosa més proper. Els nostres programes sempre són, alguna vegada filosofia, alguna vegada la societat, mil coses, no? Avui parlarem d'algú molt nostre, molt de la terra. I estem contents de que, d'entrada, parlem en català, que és un idioma que ens encanta, que ens agrada molt, i a més parlem d'algú molt bonic i molt sentit. Josep, fes una miqueta d'història. Quan va començar la sardana? Qui la va començar? En fi, aquestes històries que tu coneixes molt bé. Endavant.
5: Bé, en realitat, amb ciència certa, l'origen exacte del començament de la sardana es desconeix. Es descobrir. No hi ha una informació clara que digui el segle tant i el país tal. No existeix. Se sap, no obstant, per coincidir l'opinió de diversos informadors i historiadors, que es va aconseguir de Grècia i Roma,
3: no la Roma antiga.
5: La Roma antiga.
3: Sí.
5: Aleshores, això es va expandir per tot el Mediterrani, com a poblacions del mar, no? Llavors aquesta es va agafar aquesta música, aquest estil, aquesta forma de passar-se molt bé, perquè era una dansa, perquè és una dansa, la sardana és una dansa, no és un ball, és una dansa, i es va convertir en la celebració de festes d'aniversaris, de festes de poble, on es ballava, jo diria, una miqueta fins i tot d'estil medieval, agafats tots de les mans, fent boig, aixecant les mans amunt i cantant, i amb una música que se la inventaven i que la creaven els pocs músics que hi havia.
3: I inclús, jo diria, a veure què dius tu, jo diria que hi havia concurs, no? El del poble tal era invitat al poble qual, bueno, i a veure qui ho feia millor, i digo jo, no? Com una mena de competició, no?
5: No, no es coneix que hi hagin hagut competicions a nivell de concurs, però sí coincidència de pobles i països que juntaven per celebrar i cantaven i ballaven la sardana, que era la seva forma d'expressar la seva llibertat, la seva independència, valgui la pena dir-ho així, perquè cantaven com volien i no teníem cap norma ni cap patró de funcionament. Cadascú era feliç de cantant i ballant d'aquesta manera.
3: I a tu quan t'arriba? Quina edat tenies quan t'arriba la sardana, d'alguna forma? I quins van ser els que, d'alguna manera, et van introduir? Quina edat era la teva? Començar?
5: Jo vaig començar la sardana quan tenia 3 anys.
3: 3 anys?
5: 3 anys, sí. El meu germà ballava... Estem parlant, no parlem d'aquests temps que parlava, sinó de bastant més cap aquí, del segle XIX, finals del segle XIX. El meu germà... Llavors hi havia ja colles sardanistes que sí concursaven.
3: Ahà,
5: que sí concursaven. Hi havia una entitat que es deia Agrupació Cultural Folclòrica de Barcelona, que estava al darrere de la plaça de Sant Jaume.
3: Hi havia premis, no?
5: Sí, hi havia premis, hi havia categories
3: d'infantils,
5: alevins, juvenils, grans i veterans. Vull dir, això ha estat sempre així, i hi ha hagut sempre competició. I jo, com comentes, doncs vaig començar-me a la colla que ballava el meu germà, que era una agrupació de colles que tenia 4. Tenia una d'alevins, una d'infantils, una de juvenils i una de grans.
3: I tu vas començar?
5: I vas començar els infantils,
3: els petits,
5: els alevins
3: amb 3 anys. Mica en mica.
5: Jo vaig començar perquè als concursos de sardanes comença el concurs amb una entrada de les colles que se'n diu un galop de cortesia, que entren totes les colles fent una cercavila de galop, podríem dir-ho així.
3: Explica una mica.
5: Un galop és la colla sardanista que té 6 parelles, que són home i dona, dona i home, és igual. 6 parelles es posen en fila, una colla darrere de l'altra, i la cobla toca una música que es diu galop de cortesia, que és com una marxa militar, però adaptada a la sardana, que et dona peu a que tu entris saltant les colles.
3: Saltant, però un darrere de l'altre.
5: Sí. I entre colla i colla hi ha un espai. I aleshores l'organització va dient el nom de la colla que entra.
3: Està bé.
5: I quan aquesta colla ha passat per davant de l'organització, del jurat, doncs diuen a què ve el darrere i d'on és, la colla...
3: I en aquest moment no s'agafen les mans, no ballen.
5: No ballen.
3: No dansen.
5: És un galop de cortesia. El galop de cortesia és una entrada. No sé si alguna vegada...
3: Una presentació.
5: El ball de gitanes, no sé si l'has vist per la tele, on has sentit parlar o alguna cosa. És una presentació de les colles. Però en lloc d'entrar caminant, s'entra una parella, una altra parella darrere, una altra darrere, fins a les 6 o 7.
3: O sigui, de dos en dos.
5: De parella.
3: Agafat de la mà,
5: home
3: i dona, s'agafen de la mà i caminen.
5: Caminen o salten.
3: Salten.
5: És un tacatac.
3: O sigui, ja estan ballant d'alguna forma.
5: D'alguna manera s'està ballant perquè el galop de cortesia és un ball.
3: És un ball.
5: El galop no és una dansa, és un ball. És un ball d'entrada a una festa. Vol dir que això, després d'això ja comença... ja comença la festa. I aleshores hi havia colles que quan tenien un molt jovenet, un molt petitet, cada colla té el seu banderí, doncs el feien sortir davant de la primera parella.
3: Ell sol o en parella,
5: sol,
3: ja?
5: No, ell sol. I portava el banderí de la colla i feia el galop ell sol i la colla anava darrere seu. I jo vaig començar portant el banderí de la colla.
3: O sigui, tu vas començar entrant amb 3 anys,
5: sí.
3: Anar saltant
5: en 3 anys.
3: Amb el teu... Amb
5: però
3: el
5: pots
3: teu...
5: comptar com saltava jo amb 3 anys també. no era cap lombrera, però saltava. I a més estava la Marta content amb el meu banderí.
3: No portaves xixonera, per si
5: no,
3: caies.
5: No. 3 anys a punt de fer 4, vull dir, era així.
3: I què senties tu? Perdona, perquè... Clar,
5: jo vaig sentir...
3: Què vas sentir en aquell
5: vaig
3: moment?
5: Content,
3: és el nen que juga o
5: no,
3: com?
5: No. Quan em van dir que el diumenge... A més, vaig debutar, perquè per mi això va ser un debut.
3: Ah, clar.
5: Vaig debutar al camp de futbol de Molins de Rei.
3: Carai.
5: Molt gran.
3: Sí, clar.
5: Acabava donar la volta a tot el camp, imagina't, tu vaig acabar...
3: Vas donar tota la volta
5: al camp? Sí, com totes les colles, clar que sí.
3: Déu-n'hi-do, però tu tenies 3 anys.
5: Sí, 4, quasi 4. I perquè, a més, les colles, l'organització, a dintre del recinte on s'ha de fer el concurs, ja tenen el número posat que s'assigna a la colla i l'espai per fer una rotllana i tancar allà el galop de cortesia.
3: Ja.
5: Sí, cada colla va buscant el seu número i conforme va sonant la música, que la música és llarga, fins que no s'acaben les colles, no s'acaba, va buscant el seu número, s'agafen de les mans, fan rotllana, fan una parada i aixequen les mans i ja hem acabat. I ara esperar la sardana de concurs.
3: O la sardana de concurs i, naturalment, estan numerats les colles,
5: sí, cada,
3: doncs, cada la colla tal, la colla número, qual...
5: El banderí que jo portava, doncs, es posa al mig de la rotllana, al costat del número.
3: Està bé.
5: I esperar allà, aquí no vaig ballar, clar, perquè no... Encara no, jo tot plegat... S'havia de fer els punts curts molt tirant, però bueno...
3: Jo... Notaves que era una festa, tu en 3 anys notaves que era una festa, que era algo especial...
5: Per mi això va ser un punt molt important, amb la meva petita, curta vida que portava, però jo vaig ser molt feliç aquell dia, molt. Jo, el banderí que jo portava jo representava per mi molt, perquè, clar, jo estava dintre d'una agrupació que allà érem... tots dansaires, catalans i no catalans, és igual, però tots dansaires.
3: Bueno, d'alguna manera, a més de la diversió, home, no crec que en aquesta edat tinguessis un punt de responsabilitat.
5: No, què va.
3: Era la diversió, però que bonic, no, portar...
5: Sí, bonic, perquè no era quan una parella casada tenia un crio i ja s'aguantava una miqueta drets, però vinga,
3: ja el posava,
5: el diumenge ja el farem sortir al galop al davant. I, clar, doncs el nano, com que ja havia nascut allà, i quan anaves a ensejar els dilluns o els dijous de la nit, que anaves a l'estatge, al local social, on t'ensejaven, el nano també hi era, i dormia amb el cuco allà dintre, mentre s'ensejaven, fins que s'acabava. Això ho vivies.
3: Ho vivies.
5: Jo no, perquè ja caminava, jo quasi 4 anys ja era molt grandet, i a mi això ja era de petits, no?
3: I a partir d'aquest moment és quan tu...
5: Em van començar a ensenyar a ballar sardanes.
3: Però quan tu, a més de començar a fer aprendre a ballar sardanes, és quan tu ja, això ja no ho deixes.
5: No, mai. No ho he deixat mai. No.
3: Jo no dic l'edat que tens, que si vols jove, tu...
5: Molta joventut acumulada.
3: Exacte. Però el qual vol dir que tu això no ho has deixat mai.
5: No ho he deixat mai. A més, conforme va ser més gran... Això es va enriquir amb el ball de danses catalanes, també. Jo ballava amb un esbart, a l'esbart infantil de l'Orfeo Gracien, de Gràcia, i ballava amb danses catalanes. Ballava amb la morisca, el galop de gitanes, la dansa de Castellterçol... Vull dir, era una activitat més de la colla infantil de l'agrupació.
3: Sí, n'hi havia, a més de la sardana, m'estàs dient que n'hi havia més altres...
5: L'activitat de dansa
3: de balls diferents, no?
5: Danses catalanes.
3: O de danses diferents. No?
5: Danses populars catalanes, que ballaven danses que eren d'origen català, danses que eren d'origen rus, danses que eren d'origen mallorquí,
3: sí.
5: Com la tirotitaina.
3: I tu has estat visquent a Esparreguera.
5: Bueno, abans d'Esparreguera, jo quan era petit, jo sempre he viscut a Barcelona.
3: Ja, com a Gràcia, acabes de dir, no?
5: Jo vivia al Raval.
3: Al Raval.
5: Jo anava a ensejar a l'Orfeo Gracien, a l'esbart infantil de l'Orfeo Gracien, que estava a Gràcia.
3: Sí, clar. Si era gracient...
5: Era gracient. Però jo vivia al Raval. Jo vaig néixer al carrer de la Riereta.
3: Ahà.
5: Davant mateix d'un torero famós que es deia Joaquim Bernadó.
3: Sí, home,
5: sona,
3: i tant.
5: Que li deien el nen de la Riereta.
3: Sí, sí. Pues era... de fet, era el torer català.
5: L'únic que hi havia català, sí, sí. I, bueno, jugant pel carrer i tota la història. Passa que ell es passava el dia torejant i jo em passava el dia escoltant la ràdio, després del col·le o el que fos, i amb les meves sardanes.
3: Jo deia si havies continuat, no? Amb el,
5: sí, sí, sí, hem continuat sempre, encara que haguem canviat.
3: Jo deia Esparreguera, perquè tu has viscut allà,
5: sí.
3: I és un poble molt català, no?
5: Sí, sí, sí. Esparreguera, nosaltres vam participar també de la Passió, perquè sempre hem tingut moltes activitats, i vam crear una colla sardanista nova.
3: Molt bé. Molt bé.
5: Nova, de grans, de veterans. Això t'estic parlant de gent, dels que ja érem tots bastant grandets, però la vam crear des de zero, amb gent que no sabia ballar sardanes, i entre la Joana i jo els vam ensenyar a ballar tots.
3: La Joana, que acaba de dir ell, és la seva dona.
5: I els vam ensenyar a ballar sardanes a tots, que tots s'emprenyaven perquè es cansaven, que això no ho havien fet mai, i això de ballar amb els braços amunt. Però jo, com que tenia una escola molt, molt disciplinada per ballar sardanes, jo utilitzava l'escola que a mi m'havien ensenyat. I una de les coses era portar una ampolla d'aigua, d'aquestes de més litre, plena de sorra, perquè s'havia de ballar amb les mans agafades per fer fortalesa als braços, per fer els braços forts.
3: O sigui, per fer... A veure, explica això perquè
5: sí, sí,
3: té la seva gràcia.
5: Per fer els braços forts... Que,
3: agafaves un quart de litre de...
5: Una ampolla de mig litre. Com de la de conill, perquè havia de ser primeta, i agafaves una ampolla a cada mà i amb els braços amunt.
3: I les dones també.
5: També.
3: Tots sí, per sí. Fer... Per tenir els braços forts.
5: Per fer fortalesa als braços, perquè ballen sardanes.
3: Nosaltres, els que no tenim... Ni idea, en fi, a mi concretament, la música de la sardana m'encanta, és meravellosa.
5: Sí, és molt bonica.
3: No tant la dansa, i tu diràs, per què no la sents com jo? Naturalment.
5: No, però a part d'això, perquè tu la dansa no l'has vist ben interpretada.
3: Segurament,
5: sí,
3: clar.
5: Si tu veus la dansa que fem aquí a Cunit amb les ballades de carrer que fem, sí. És per dir, no vull veure la sardana mai més a la vida. Però si tu veiessis la sardana de concurs, la disciplina que hi ha, la fortalesa que s'ha de tindre, perquè ara la sardana és més curta, ara la sardana té... Sí. 7 tirades, però...
3: 17 tirades, per
5: set,
3: favor.
5: 7.
3: Em vols explicar el que és 7
5: sí.
3: Tirades?
5: Sí. Un compositor, quan fa una sardana, la fa d'uns compassos X. Fa la sardana que té 90 compassos, per exemple, no? I amb aquests 90 compassos, que és un compàs 2x4, és constant, amb aquests 90 compassos li dona 30 compassos al punt que en diem curs, que és un dels dos punts que es composa la sardana.
3: Que és quan els braços
5: estan avall. I 60, els punts llargs, que és quan els braços estan amunt.
3: I quan estan superar... Vull dir, hi ha un moment, per mi la sardana, per mi tu diràs no, en fi, jo com un neòfito del tema, no? Hi ha un moment que salten i amb els braços ben alts salten amb molta força. Això és un altre compàs?
5: És el mateix però saltant.
3: És
5: el mateix però saltant.
3: Però és molt fort en aquell moment.
5: Home, clar, sí, sí. Però perquè pensa que la sardana... Per això el senyor Maragall va dir que la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Perquè la sardana és una dansa que es fa quan la composa el compositor i es desfa quan la interpretes, perquè la sardana té la seva interpretació. No sempre la interpretes igual.
3: Quina interpretació? De la colla?
5: Sí, la colla ballant, la sardana sona d'una manera i en funció de com tu l'escoltes, del teu sentit musical que l'escoltes, hi ha un moment que la colla ha de fer una cosa que en diem aire, que es fa amb el peu, que la rotllana fa un conjunt que és molt maco. Quan s'acaba aquesta música airosa, que en diem, s'està quiet i s'acaba. I després, quan torna a vindre l'aire, també es torna a fer, i quan ve el cel, diuen el salt.
3: O sigui, tots aquests són els matisos...
5: Els passos de la sardana.
3: Que tenen la sardana.
5: I la sardana s'ha de repartir, perquè té unes normes. La sardana, quan es comença de zero, s'ha de començar amb el peu esquerre, i quan l'acabes, l'has d'acabar al cantó esquerre. Clar, per acabar-la al cantó esquerre, fent els passos, has de saber com distribuir en funció del peu que comences. No és el mateix que comences amb el peu esquerre a que comences amb el peu dret.
3: Escolta'm, per el que estàs dient, i és ben bonic, apropa't, sisplau, perquè se senti bé. Cony, és difícil, tu, aprendre sardanes? És difícil fer-ho, en fi, que es faci bé, no?
5: Home, s'ha de fer bé, clar. És, que clar, si no
3: és difícil, realment, aprendre...
5: Mira, tot va en funció de les ganes que tinguis i el que tu sentis i el que t'agradi. Vull dir, si tu mentre balles sardana, o la persona mentre està ballant sardana està pensant en les musaranyes, és molt difícil perquè s'equivoca de peu i ja l'ha fotuda. Però el reglament no és difícil, no és difícil perquè pensa que la sardana, els compassos que té, tu quan saps el tiratge, que al moment que s'acaba el tiratge és el que duren tots els curts o el que duren tots els llargs. Quan s'acaba la tirada de curs, la música torna a començar amb una altra tirada de curs que és la mateixa música. Llavors tu has de tindre la retenció musical de com ha començat els curs.
3: El que dansa, això ho ha de saber, clar,
5: sí, sí. Llavors,
3: si no...
5: Llavors dius, bueno, però si ja parlàvem de 30 de... Si parlàvem de que la sardana té un tiratge de 30 compassos de curs, tu t'has de recordar de com ha començat la música que ha fet la sardana al començar, i hi ha un moment que la sardana fa una baixada de música i para. Llavors tu vas recordar-te aquí, si has comptat 30, tornes a començar de zero i tornes a començar
3: clar,
5: 1.
3: Clar, però ho expliques, sembla complicat que no ho saps. Això és com,
5: no saps,
3: diria,
5: com tot.
3: Exacte, sí, com el conduir,
5: però,
3: no?
5: Però no és difícil, no és difícil.
3: Com el conduir, allà... canvies la marxa, sí, i al principi vas mirant la marxa, i després ja no. I en el tema de la sardana, una vegada que ja domines la situació...
5: Mira, no és un secret. La fórmula de poder agafar soltura per repartir el tiratge de les sardanes és bàsic, és que tu tinguis molt per la mà la taula de multiplicar del 7. És això de fàcil. Ja. Perquè la sardana es divideix en múltiples de 7.
3: Múltiples de 7.
5: Múltiples de 7. Perquè cada 7 compassos estàs al mateix lloc. La sardana, si tu comences a ballar aquí, el punteig et porta una vegada cap a un cantó i l'altre cap a l'altre. Un cantó i l'altre cap a l'altre.
3: I tornes a estar al mateix lloc.
5: Cada 8 compassos, cada 7 compassos,

0: Llavors hi ha una manera, que es diu fer un 2 i fer un 3, per passar de curs a llarg o acabar al cantó esquerre, que és on s'acaba la sardana, o on ve el contrapunt.
1: Jo diria que ha de ser, a veure què em dius.
0: És fàcil, és fàcil.
1: Però ha de ser divertit, divertit, molt divertit, quan comences i acabes bé. Perquè
0: has de començar a acabar bé. Si
1: No, bueno, aquí està. Jo deia divertit i tu dius gràcia. Si tu això no ho fas tal com s'ha de fer...
0: Pues millor no comences. Millor no, ja hi haurà un altre que ho faci. I
1: bueno,
0: tu ballaràs igual...
1: Però tu estaràs en una situació, no ja que no ho has fet bé, sinó que no, en fi, no reps recompensa. La recompensa està quan
0: comença bé. Sí, però això, quan tu reparteixes, ja estàs, és perquè estàs segur i ja t'has fet un tip de repartir a casa teva i de posar sardanes i de comptar-les i de com fer-ho.
1: Sí.
0: I perquè això, si continues en colla, això més endavant es complica. Perquè hi ha una sardana que és de concurs, que se'n diu Revesa, que el tiratge de la Revesa és inèdit. I la sardana és molt igual, la música. O sigui, has de tindre molt d'oïda musical per aconseguir adivinar el tiratge d'aquesta sardana.
1: L'oïda musical no és que abundi massa, no? O sí?
0: No, massa no. I jo un dia ja, això ja de gran, en el concurs de sardanes de Vic, a la Plaça Major de Vic, que és molt gran,
1: sí.
0: I el concurs és molt maco, és el fan la festa del Ram, la Fira del Ram.
1: És una meravella, aquella plaça.
0: I vam anar a concurs i pues, allà ballen 50 o 60 colles. Cada vegada. I, ostres, em vaig portar un... Perquè la colla que jo ballava, que estava ballant, la noia, que hi ha una persona fora que conta, perquè si t'equivoques, que ella que pugui fer les divisions corresponents, i et diu el tiratge perquè tu la reparteixis, no?
1: Yeah.
0: I quan va ser el moment, ni Déu sabia què passava, ni no havia entrat res, no havia entrat res. Jo li vaig dir a aquesta mossa, vine, Teresa, vine, que jo tinc el tiratge. Però què dius? Que sí, que el tinc, apunta-te'l. I mira, i vaig salvar apuntar, vam repartir el tiratge, vam ser l'única colla de Vic que va treure la sardana a revés.
1: I un premi... Però clar, hi ha els jutges que van mirant les colles.
0: Sí, clar que sí.
1: No,
0: es van apuntant i si acabes bé, has d'acabar a l'esquerra, al final de la sardana.
1: I aquella colla teva, tu vas...
0: Jo sol vaig tirar...
1: Unes indicacions, no?
0: Quan em vaig quedar, vaig fotre, encara estic fotent vots ara, de veure que jo sol, que és una cosa difícil, havia tret la sardana a revés. I mira, bueno, ens va donar un premi de 50.000 peles, eh?
1: Hòstia, d'aquella
0: època. Sí.
1: Lo qual vol dir que no ens hem equivocat invitant-te avui a parlar de la sardana.
0: Bueno,
1: perquè
0: en
1: saps. Mira, ara farem una, si et sembla,
0: sí.
1: Ara farem una paradeta, sentirem una sardana, un trosset de sardana.
0: Sí, un trosset de sardana. Posarem una que t'agradarà perquè és una música simfònica i el compositor va ser Pau Casals. Que es va inspirar al seu exili del sud de França quan estava exiliat allà. I és molt maca. No és una sardana per ballar, és una sardana simfònica.
1: Per escoltar.
0: És una sardana que t'has de passar 153 compassos ballant llargs, multiplicat per 7 vegades, no? Vull dir, no és de ball,
1: no,
0: és de
1: concert. No faré el càlcul perquè no crec que pugui.
0: És de concert. Posem-ho és bo que l'escoltem el tros que fem, perquè veuràs la majestuositat que té aquesta sardana i el que expressa de sentiments de Pau Casals.
1: Perfecte.
0: A
1: farem una cosa. Tu dius endavant, Jesús, que estàs aquí, i quan tu creguis que l'ha d'acabar, amb la mà, pues, li dones les instruccions. I després d'això, si et sembla, parlarem de cicles passats.
0: Ah, sí.
1: Eh? Cicles passats, a l'edat mitjana, què passava amb la sardana? Pep Ventura? Hem de parlar de Pep Ventura?
0: Home, i tant,
1: que va néixer. Va néixer.
0: Sí.
1: Però això ja ho direm després.
0: Sí, sí.
1: Quan vulguem. Endavant, Jesús.

0: Bueno, pues... A veure, jo sóc un enamorat de la sardana. Torno a dir, més del, de la música que del ball, no? I aquesta música, clar, Pau Casals no és...
1: Era Pau Casals, clar que sí.
0: Explica una mica el que abans estaves dient, que era molt interessant.
1: Mm. Bueno, aquesta sardana vol donar a entendre tot l'exili que Pau Casals va tindre a França, perquè ell va prometre que no tornaria a tocar a Catalunya fins que no estigués permesa la seva tornada, i així va ser. Però és una sardana de composició que expressa tots els seus sentiments, les seves peripècies que va passar, tot el que va patir, que va ser molt. I el contingut musical no és el d'una sardana balladora, alegre, al contrari, és trista.
0: És per escoltar-la.
1: Però és la veritat del que va passar. I amb aquesta sardana, si us quedeu això un moment guardadet i la voleu tornar a escoltar, amb aquesta o qualsevol de les que posem després, es pot comptar perfectament bé el tiratge, el que dèiem del tiratge de la sardana, i veure i notar com la música fa una baixada, fa una parada i torna a començar la música inicial de quan ha començat. Això ja ho parlarem després. És
0: sí, que bonic,
1: del tiratge.
0: Que bonic i que enriquidor és no solament escoltar la música que t'agrada tant,
1: sí,
0: no?
1: sí,
0: sinó saber què està passant en cap moment. I és el que tu acabes de dir, no? Llavors quan baixa i torna a pujar i tal, o sigui, però donant-li el què de la qüestió,
1: sí,
0: no?
1: Moments de
0: i el compositor en aquest cas qui era i quina sensibilitat o sentiment
1: i quina
0: tenia...
1: estava passant,
0: exacte, tenia en aquell moment,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, això és important. Jo, deixa'm que faci una comparació simplement per als que no estan tant amb la sardana, i si per exemple en el cante jondo, no lo folclòrico que coneixem, no, el cante jondo, el de Camarón, com la gent s'entusiasma, o Mercè, no? Com la gent s'entusiasma escoltant
1: aquests. Sí, arriben a plorar també.
0: Per què? Perquè sí. Estan rebent el sentiment.
1: Jo ho comprenc.
0: Per tant, no polititzem les coses.
1: No,
0: ho dic jo, perdona, ho dic jo. No, la música de la sardana és meravellosa, el ball és meravellós, i com no t'ha d'arribar al cor? El cor català.
1: Està clar.
0: I hi ha un escrit, i em deixes que el llegeixi jo?
1: Sí, tant. Perquè jo, tal com tinc l'ull...
0: Però que diu... Què representa la... Què representa la sardana? I diu, el caràcter dels catalans, apassionats, units, fogosos, amb el cap en l'aire i les mans en l'aire, expressant la seva unitat i la seva identitat a través d'aquest ball, símbol del seu art de viure i del seu orgull de ser català. Bueno, pues, quasi res.
1: Molt bé.
0: Què diu aquell,
1: molt
0: no?
1: Emotiu.
0: Molt emotiu.
1: Molt emotiu i molt real.
0: I molt real.
1: Molt real.
0: No? Molt real.
1: Perquè la sardana l'has de portar a dins.
0: Sí, jo sé i per això hem parlat alguna vegada i per això estem aquí, no?
1: Sí.
0: Estem aquí, que tu, Josep, el tema de la sardana, estem parlant de sardanes i, per tant, és de lo que estem parlant. La sardana tu la lleves al cor de quina manera? I la saps i la dius i la vius d'una manera determinada. I et fa una miqueta mal, deixa'm que ho digui jo,
1: Sí.
0: Una miqueta mal quan veus que no, Pepa o Juan, que no és així, no, mira, veràs, és que... No, tu deixa'm a mi. I llavors tu dius, hòstia, Això no és, no és el que ha de ser.
1: No, no és el que ha de ser, però afortunadament tinc molta paciència.
0: És veritat, això és veritat.
1: Tinc molta paciència i lluito i tal, perquè és molt important el que estic fent, és molt important el que li vull transmetre a aquella persona. I quan et dones compte que t'ha captat alguna cosa i que veus que se'n surt, dius, ostres...
0: Ahí estava jo.
1: Ja en tenim un mes, no? Ara a partir d'aquí ja la cosa serà
0: sí, diferent. Home, ha de ser satisfactori.
1: I per ell també, perquè clar, no és el mateix, encara que sigui a sardanes de carrer, que la disciplina és molt ambigua i no va com vol, sí. Però no és el mateix que ell es doni compte que ho està fent bé, que no abans que s'equivocava de peu i s'havia d'enganxar de la manera que podia.
0: Clar,
1: no?
0: És un orgull.
1: Jo m'he trobat en passat, perquè he ensenyat a ballar moltíssima gent, jo m'he trobat gent que quan ha après m'ha dit, jo no, en ma vida m'hagués pogut arribar a pensar que jo veia que jo arribés a ballar sardanes. Sí. No m'ho pensava mai, mira, i estic ballant.
0: I és molt curiós quan balles sapiguent, eh? I per tant estàs rebent la música i tu ballant i tot junt, quan acabes, imagino els que balleu, imagino que reps una satisfacció de la cosa ben feta, no?
1: Sí, clar que sí.
0: Però no per la cosa ben feta, sinó per el disfrute.
1: Això és el premi que et toca, que el que tu diguis, ostres, si no m'he equivocat, i no m'he perdut. Jo me'n recordo quan era petit i quan ballava una sardana sencera que no m'havia equivocat de peu, aquí m'ensenyava i deia, què és, que no m'he equivocat, que sí, molt bé. Doncs continua així, perquè així és com has d'anar. I quan ja balles, que ja domines les coses més o menys bé per poder ballar d'una manera, anem a dir-li, alegre,
0: sí.
1: la satisfacció que no es pot explicar el que tens és que amb sardanes balladores, que et ve, estàs veient que t'arriba el moment de saltar, ostres, allò és mortal, és mortal.
0: Sí.
1: T'has de fotre la mà aquí perquè el cor se te'n va de posar.
0: Jo m'he donat compte, quan he vist ballar sardanes, moltes vegades, no? El moment de saltar, que és una de les...
1: De les etapes,
0: eh? Mm-hmm. El moment de saltar, veus com els que estan ballant, o els que estan dansant, foten una rialla i una satisfacció.
1: Sí.
0: Aquest moment...
1: És un moment especial.
0: Aquest moment és molt especial, no?
1: És un moment especial.
0: I també hi ha un altre moment per mi, eh? Per mi. Un altre moment especial, i és quan amb les mans tots plegats que fan... Zac!
1: Sí, quan s'acaba.
0: Quan s'acaba...
1: Al final de la sardana.
0: Al final de la sardana. I fan aquell toc.
1: El fora. En termes sardanístics es diu el fora.
0: El fora?
1: Es diu fora. Fora vol dir...
0: Et diuen
1: un 3 i fora.
0: Un 3 i fora.
1: Fas un punt que és un 3 o un 4 o un 2 o el que sigui.
0: Hòstia,
1: que
0: maco.
1: I diuen un 3 i fora. I acabes... I el fora ja sí. és normal que la gent al di fora diuen visca.
0: Ahà,
1: que va acompanyat d'un crit,
0: sí, d'un visca, no?
1: Sí,
0: bueno,
1: molt...
0: és que dona la impressió, perquè clar, la gent en el moment del visca que dius tu, ens estem entrant de moltes coses, eh? Jesús, tu també, verdad? I molt interessants i molt maques després de sí. Tants anys, no? Trobar que hi ha coses boniques i que hi ha molts que, en fi, que ho superen d'una altra manera, però aquest no és el tema. Josep, hem dit, ens hem compromesos de dir la sardana a l'edat mitja. Estava perseguida, no estava perseguida. Tu em vas comentar alguna cosa a micrófono cerrado.
1: Sí.
0: Vas comentar que va estar prohibida en algun moment determinat,
1: sí.
0: No precisament ara, en l'època passada, recent.
1: Això es remunta al 1552. Al 1552, el govern que hi hagués aleshores, perquè es desconeix... No,
0: el que manava.
1: El que manava. Bueno, com que era una dansa alegre i desenfadada, doncs la gent s'agafava amb una rotllana de les mans i saltava, i si estaven de festa tenien calor, les dones en aquells anys anaven molt llargues però molt escotades, i era una festa, cada sardana que es ballava era una festa.
0: Era una festa.
1: La van començar a ballar només homes sols.
0: Ah.
1: Uh-huh. I després es van afegir les dones. I aleshores amb el govern que manava en aquells moments, doncs la va prohibir ballar per considerar que era un ball deshonest.
0: Tu fixa't, perdona,
1: Sí.
0: Quan el ballaven homes, no era deshonest.
1: No, no, no.
0: El moment que entren les dones,
1: sí, clar,
0: és deshonest. I, en el fons, la gent el que està fent és ballar.
1: Ballar. És una senyal d'alegria.
0: O sigui, que ja, a la edat mitjana, la dona, com sempre, no? I que
1: sí,
0: perdonin
1: sí.
0: Uns altres, no? La dona ja estava marcada per...
1: Sí, diferent. Diferent, sí, sí.
0: No. Això ja no és bo, ja no és decent, ja anem a prohibir-la. Està bé. Perquè han entrat les dones. Si només fan que ballar.
1: I llavors li van donar el nom de sardana. No va marxar, va quedar aparcat.
0: El nom de sardana va desaparèixer.
1: Sí, perquè estava prohibit. I se li va donar un nom momentani que es deia contrapàs.
0: Contrapàs.
1: Que no deixava de ser la interpretació de la sardana, perquè la sardana, si estàs fent punts curts i has de passar a punts llargs, has de fer un contrapàs, que és aquest dos que jo deia, o un tres, o el que fos, per passar d'un altre. I li van dir, amb contrapàs potser anirem tirant. I al mateix temps van crear la sardana curta, que era una sardana molt, molt més curta i molt més de festa, molt més desenfadada, i no es deia sardana.
0: Era tampoc curta. Es deia sardana.
1: Era curta.
0: Era una cosa curta. Farem era, aquí un era, ball...
1: Era més medieval. Era més de música, sí, de música de flauta i de violí,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I així va estar fins que, bueno, es va donar a conèixer el senyor Josep Maria Ventura i Casas.
0: Sí, sí.
1: Que va néixer...
0: Explica-ho bé, perquè hi ha molta gent que està confosa.
1: Va ser el pare de la sardana. Tot el que és la
0: sardana...
1: Pep Ventura i Casas va ser el pare de la sardana, qui va fer tot el que avui té la sardana. El reglament, la manera de ballar, la manera de comptar, tot ho va fer amb Pep Ventura, que aquí se li deia Pep Ventura.
0: Pep Ventura, sí.
1: I va donar la coincidència que va néixer a Alcalá...
0: Alcalá la Real.
1: Alcalá la Real, sí, sí. Uh-huh. Alcalá la Real...
0: Perquè, Andalucía, Jaén.
1: Jaén, província de Jaén. Perquè el seu pare era militar. El seu pare era militar i estava destinat a Cala Real de Jaén, i va parir, sa mare va parir allà.
0: Mira,
1: ja està. Però encara no tenia 3 anys, el van traslladar, les coses van canviar, i van a viure a Roses, a la província de Girona.
0: Roses,
1: però els pares eren catalans, el pare i la mare eren catalans d'origen.
0: Sí, família catalana, avis, tal.
1: Totalment.
0: Però és que hi ha molta gent que diu, no, el que va portar la sardana era un andalús.
1: Aviam, jo no tinc res en contra de la persona que es diu soy andalús, orgullós de ser andalús.
0: Josep, és aclarir les coses, però, simplement.
1: Ell era d'Andalusia, era andalús, perquè va néixer a Andalusia.
0: Clar.
1: I ja està, i això no és cap cosa dolenta, ni és cap vergonya, és una cosa més, una circumstància de la seva vida.
0: Clar.
1: Però encara no tenia 3 anys, i a son pare el van destinar a Roses, a Girona, i se'n va anar cap allà, i al cap d'un parell d'anys més o 3 el van destinar a Figueres.
0: A Figueres.
1: I a Figueres va ser on ja es van quedar. I aleshores el Pep Ventura, que ja era més grandet, es va dedicar plenament a la sardana.
0: Clar.
1: Va crear una orquestra musical que en diem cobla, amb 11 músics.
0: Exacte.
1: Per interpretar només, bueno, és una orquestra, és una cobla que pot interpretar el que li doni la gana, però bàsicament era per interpretar les sardanes que els compositors composaven.
0: O sigui, va ser ell el creador de les colles?
1: Sí, de les cobles.
0: De les cobles, perdó.
1: Les cobles.
0: I mentre... abans de néixer les cobles, quina música?
1: Música, a l'acordeó, aquelles acordeones petites, les flautes dolces, les flautes de traveseres, era la música barroca.
0: Sí, clar, això mateix,
1: la música barroca. I ballaven i saltaven i s'ho passaven de conya.
0: Clar, i a veure, aquest instrument, la tenora.
1: La tenora...
0: Aquests instruments que són molt, molt de la cobla...
1: Sí, són de la cobla.
0: Totalment.
1: Aquests instruments estan creats per la cobla.
0: Estan creats per ell, segurament assessorat per algun músic.
1: Segurament, per un músic i demés.
0: Sí, sí.
1: I es composa d'11 instruments.
0: I com són aquests instruments?
1: Hi ha dos tibles, que és un instrument de fusta, de vent, clar està, molt semblant a la tenora, però més petit.
0: I un altre...
1: I més agut.
0: Exacte, un altre sonido.
1: No? I més agut. Dos. El primer tiple i el segon tiple. I hi ha dos tenores, també, que també és primer i segon, dos sí. tenores que no interpreten la mateixa música. Normalment acostumen a fer amb les interpretacions de les sardanes contracants un de l'altre.
0: Ah, està bé, això.
1: Si tu ho escoltes amb una música, sempre veuràs que quan, amb una música hi ha una melodia sí. i de fons hi ha uns altres instruments que estan fent un contracant d'aquella melodia. Ja. És com si un t'estigués preguntant i tu l'estiguessis contestant.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Estan fent aquest contracant. Després hi ha el flabiol i el tamborí, que és el que marca i senyala el
0: sí,
1: contrapunt,
0: començant...
1: que porta un tamborí petitet al
0: sí.
1: cos.
0: Clac, clac.
1: I és el que marca el compàs, el pap, pap, pap.
0: I el començament, no?
1: I el començament. I després hi ha dos trompetes normals, el que es coneix per una trompeta metàl·lica, que és, sí. és, també és de vent. Dos trompetes, un trombó de pistons, no el trombó de barres del jazz, no? un trombó rodó sí. més petit, un fiscorn, un contrabaix...
0: A veure... tradueixen això de la fiscorn.
1: El fiscorn és com si fos una tromba cargolada.
0: Ah, sí, ja, vale, d'acord.
1: És de metall.
0: Sí.
1: I té un so molt ressonant, molt gros. Molt així. Té un so molt agut, molt greu, molt greu.
0: Sí.
1: I se li diu fiscorn, és un punt molt important perquè dintre de la cobla es van crear compositors que feien el que van dir sardanes obligades. I la sardana obligada, un compositor la fa i la fa obligada de fiscorn, per exemple. Hi ha un tros de la sardana que tots els músics paren i toca el fiscorn sol. És un lluïment d'ell.
0: Ja,
1: obligada de tenora, o obligada de tiple, o obligada de contrabaix.
0: Que interessant que és això. Hi ha un instrument que li donen algú especial.
1: La prioritat. És el solista, en aquell moment tots els músics paren i ell fa la seva obligatorietat amb el seu instrument. Quan acaba de fer l'obligatorietat, perquè el públic en aquests moments normalment acostuma a deixar de ballar per escoltar-ho bé. I quan acaba, si li agrada, doncs pica de mans i l'aplaudeix. I fa la seva nota obligada. I això pot ser... El compositor ho pot fer en qualsevol tipus de sardana. Hi ha sardanes que fan obligades de flabiol i fan interpretació de pardalets cantant i un tenor fa una cançó, un to d'un pardal i l'altre li contesta i és molt maco.
0: Mai s'ha cantat una sardana?
1: Sí, és cantant, clar que sí.
0: No, però vull dir, però ballant
1: Normalment ballant, les sardanes que es canten normalment...
0: Ballant, no, dansant, que dius
1: no,
0: tu.
1: No, ballant és correcte, ballant és, encara que sigui una dansa, ballant és correcte, igual que és un ball popular perquè es pot ballar tothom, amb una rotllana de sardanes...
0: Folclòric,
1: sí, no? Sí, es pot posar a ballar qui vulgui, sàpigui o no sàpigui, ningú li pot prohibir l'entrada, és una de les coses que el senyor Ventura no va prohibir totalment. Mentre el que està rigorosament prohibit ballant sardanes és el que té l'home al cantó dret de la seva, que acostuma a ser una dona, que és la seva parella, allà no s'hi pot posar a ballar ningú. Això està prohibit. Ara, a la seva esquerra, qui vulgui.
0: Està bé.
1: Sàpigui o no sàpigui ballar.
0: A la dreta està la seva parella.
1: La seva parella. I la parella, ballant sardanes, la parella no es pot trencar.
0: No es pot separar.
1: Hi ha una sèrie de normes. La parella no es pot trencar. Mentre una colla està saltant, no es pot entrar a ballar. Has d'esperar que acabin de saltar. És una disciplina, és una
0: no, és en la part baixa, no diríem, baixen les mans.
1: No, quan saltes, salten les mans amunt.
0: Sí, no, ja, però entres quan està, allí no entres.
1: No, sí, encara que estiguin fent els punts llargs,
0: sí.
1: que no saltes, tens les mans en l'aire, però si no estan saltant pots entrar.
0: Sí.
1: Tant
0: en
1: curs com en llarg. El que no pots entrar és mentre la colla tota
0: està,
1: ella, està saltant. Perquè estàs interrompint el salt i no...
0: Aquest és un punt en el que no,
1: això,
0: no pots entrar.
1: I trencar la parella està prohibit rigorosament. No,
0: està bé.
1: Va ser una de les dues coses que va del reglament que va crear el Pep Ventura. Pep Ventura va crear també que la sardana ha de constar de 10 tirades, llavors eren 10 tirades, amb dos tirades que es parava i es feia un contrapunt, que és quan el flabiol fa... Això sí, és el contrapunt. Sí. Eren de 10 tirades, però amb el temps 10 tirades van ser molt, molt cansades i les vam arribar a passar a 7, però el mateix contingut igual, però que duraven una miqueta menys i la gent és gran, doncs es cansava menys. No ha desaparegut la sardana de 10 tirades, però es toca molt més a les ballades de carrer ara, es toca molt més la sardana de...
0: Una sardana curta, diria jo, no tan llarga. Les sardanes són, acostumes a ser...
1: De 7 tirades.
0: Bastant llargues. 7 tirades són moltes, no ho sé.
1: No, 7 tirades pot durar 8 minuts o,
0: bueno,
1: o no.
0: Val.
1: Amb dos tirades amb els braços avall i amb quatre tirades amb els braços amunt i una tirada de fora. Però que si tens una miqueta de pràctica i no vols ser un exhibicionista que vulguis cansar-te molt, sí. Bueno, està bé. No?
0: Escolta'm, com persona que estàs ballant, cansa? És un ball o una dansa que per al protagonista que està ballant, clar.
1: No, si tens una preparació, si tens un assaig,
0: una mitja preparació,
1: una mitja preparació i tens una mitja forma, no és cansada, no. Lo més normal és que se t'esgotin les espatlles, que els braços, al estar tanta estona amb els braços a dalt, sí, les espatlles, hombros en castellà, no?
0: Hombros.
1: Les espatlles se't cansen, i és el que notes més cansanci. Per als peus, els peus no, perquè com que no tens una gran disciplina, la persona que va ballar al carrer o al parc per passar-s'ho bé, doncs no. Pues no, home, aviam, a l'estiu, quan fot molta calor i fots a ballar i portes 8 o 10 sardanes seguides, pues sí, clar que et canses, perquè a més som animals, a fots a ballar i si amb un aplec ara, d'aquí 4 dies faran l'aplec de Sitges i toquen 20 i pico de sardanes amb tota la tarda, però clar, si balles les 20 i pico de sardanes, està clar que arribes a casa fet una castanya, però t'ho has passat de morte.
0: D'on surt la tenora? Perquè la tenora és, per mi, per mi, neòfito, torno a dir, per mi la tenora és l'instrument principal de la sardana.
1: És el més significatiu, sí.
0: Oi? El sonido de la tenora, dius, sardana. Vull dir, només sentint-la, sense el pum, pum, pum, pum, pum, saps? L'acompanyament... que el fa aquell aparell que acabes de dir tu, aquell instrument, no?
1: Sí, el fiscorn, el contrabaix, sí, exacte, que és aquell que ens,
0: bèstia.
1: A nivell musical en diem la berra, es diu berra, i és un instrument de corda molt, molt greu i també dona el bum, bum, bum amb les cordes, significat així. Però la tenora, com tots els instruments de vent, com la canya, com la flauta de dolça, com la flauta travessera, que encara que sigui metàl·lica, també és de vent, i qualsevol altra, la gralla, que es toca moltíssim, tot això són instruments de fusta, que el seu origen és pastoril, és de
0: Dios.
1: Exacte, i això, aquests instruments s'han anat modificant, se'ls han donat, perquè aquests instruments, en funció dels forats que tenen un to més agut, més greu, i els han anat modificant, ara ja se'n diuen claus.
0: Però clar, jo veig que, no sé, la flauta dulce, que diuen, no?
1: La flauta dolça.
0: És petita, tothom la pren i tal. La tenora és un instrument molt llarg.
1: Sí, però això és el que...
0: Jo no el veig un home que estigui amb les cabrites i els
1: borregos
0: tocant la tenora.
1: Això ha sigut una modificació, perquè pensa que un instrument de vent, quan més llarg és, més forats té. I quan tindrà més forats, té més tonalitats.
0: Sí.
1: Té més tons.
0: Per què no apareix... Això és una pregunta que la faig ara, se m'ha corregut ara mateix, no? Per què no apareix la tenora amb una orquestra simfònica? Per què no està la tenora? Perquè no està,
1: No hi és, perquè la tenora se la considera com un instrument de cobla. Però, malgrat tot, les cobles fan concerts simfònics, amb el instrument de la cobla.
0: Clar.
1: I fan concerts de cambra, Vull dir, són...
0: És que per mi és molt bonic,
1: sí,
0: la tenora.
1: Sí.
0: Molt bonica.
1: I la tenora ben tocada et fa plorar, vull dir...
0: Sí.
1: Té un so molt, molt profund.
0: Sí, arriba,
1: I s'han de tindre uns bons pulmons.
0: Arriba, Sí. Si estàs, en fi... Pendent de la música.
1: És molt maca.
0: Bueno, pues ara, a diferència d'altres dilluns, aquesta vegada farem una altra música,
1: sí.
0: I tu expliques quina és.
1: Pues ara posarem una sardana balladora, alegre.
0: Ja popular, tingut... més popular.
1: Sí, més popular, i que no deixa de ser bonica també,
0: clar,
1: però balladora. La que m'ha escoltat ara d'en Pau Casals era una sardana de concert.
0: Per escoltar-la.
1: I ara pues, escoltarem una sardana que és balladora, que és per ballar. Bueno,
0: aquesta ja és per escoltar-la i per ballar-la.
1: Amb la música. Farem una miqueta d'exercici de comptar els curts, perquè puguin captar quan s'acaben els curts. I com que hi ha dues tirades, a la segona tirada direm, pues ara faríem un dos i passaríem a llargs.
0: Ara farem, Jesús, el que hem dit abans, posem la música, però que el Josep pugui parlar de lo que està passant amb aquest... Et sembla bé,
1: sí,
0: Josep?
1: Sí.
0: Lo que està passant en aquest moment, sí. I tu diràs amb el Jesús, el tècnic, si ha de pujar o ha de baixar perquè no et perdis una mica.
1: Vale. Doncs pues posarem Somni, Jesús.
0: Pues això, el que ha dit ell, Somni, i ell comentarà, per tant, tu mateix.

0: Bueno, ja veieu que el ritme de la sardana no és el mateix, és més alegre, és més festiu. I ara ja hauríem començat a comptar els curts, i quan veiem que la música cau una miqueta, ens donarem compte al curt de compassos que hem ballat fent curts. Ja a la repetició d'aquest tiratge farem una coseta que es diu un dos i passarem a llargs.
1: És que no se sent, no pot.
0: Ara ens en sentim una altra. Aquesta és una sardana balladora i a més molt bonica. Això és de Manel Saderra i Puigferrer. Això és la repetició de la primera tirada de curs.

0: precioso. Ara podràs veure, Jesús, el valor de la tenora que té aquí.
1: Sembla ser, el que m'has comentat, que per l'aparell que tenim aquí a la ràdio
0: no
1: es pot fer de la manera que tu dius.
0: Mira, això és tenora, eh? Mira, això és tenora.
1: Que bonica més, eh?
0: Ara veus que la música fa és més aerosa i això se'n diu salt petit, que se salta però més petit. Escolta-la, que és molt bonic això ara.

0: pero fuera.
1: Bueno. Porque una cosa es escoltar-lo, no? I a mesura que anava escoltant...
0: Sí, tu ja ballaves, eh?
1: Sí, jo ballava, però el Josep comentava... Comenta-ho tu, va.
0: No sé,
1: la, sí, allò de que la música, la tenora, els altres instruments, bueno, no la segueixen.
0: Sí, això és la interpretació, que els diversos instruments de la cobla, quan hi ha un contracant d'instruments, cadascú fa una melodia diferent que lliga una amb l'altra, però que no s'assemblen amb res, però guarneix a l'altra. La tenora fa un solo d'una melodia determinada i entre la tiple i el fiscorn i les trompetes fan una altra melodia que acompanya el so de la tenora i ho fa preciós, vull dir,
1: sí.
0: I precisament aquesta sardana Somni, que no, segur que
1: aquesta sardana és una meravella,
0: sí, sí, aquesta, segur que era, home, és que el compositor també s'ha de treure el barret, en Josep Maria Puigferrer, Salerre Puigferrer és una eminència,
1: sí,
0: està viu,
1: sí. Ah, està bé encara?
0: Sí.
1: Cony, ha de ser molt gran. Què anava a dir? Per què té fama, alguna fama, suposo que se l'ha guanyat a pols, la principal de la Bisbal?
0: Bueno, la principal de la Bisbal porta molts anys que té músics de bandera, de primera.
1: Clar.
0: I és la millor cobla de Catalunya.
1: Sí, no?
0: Del món, perquè fora d'aquí no hi ha cobles.
1: No hi ha cobles, clar.
0: és la millor cobla, per això té... No és que tingui fama, és que la té merescuda, perquè la principal de la Bisbal de tota la vida ha sigut la millor cobla. Anys enrere hi havia la cobla a Barcelona, que ara ja no hi és tan bé, havia sigut bona, i ara n'hi ha moltes, però la principal de la Bisbal sempre serà la principal de la Bisbal. I es toquen, perquè també hi ha una norma de fer uns compassos per minut, que és el que tocar la cobla perquè vagi a compàs i els dansaires ballin al temps que la sardana és maca.
1: Escolta'm, qui va al compàs d'aquí?
0: No,
1: quina pregunta...
0: No és el compàs de la música.
1: La música toca i tu has d'anar al compàs de la música.
0: Clar, la música et marca un temps, com totes les músiques que es toquen.
1: Clar.
0: I el temps de vals és el 3x4 i el temps del xotis pues, serà el 4x4 i la sardana té el compàs del 2x4.
1: I el que es perd pues, és el seu problema.
0: S'enganxa amb un altre que va bé. Ja està. El que s'equivoca de peu és així. Vull dir que tan important pels que comencen o pels que no en saben massa, tan important és ballar bé com saber-se corregir a temps. Perquè hi ha persones que no, n'encerta poques, però com n'esperen, no sé com s'ho fot, que té la gran habilitat d'enganxar-se de seguida.
1: Escolta'm, i quan en una colla hi ha un que no balla bé, no va dir molesta, no sé si és la paraula, o bé pot desvirtuar el resto dels que estan ballant?
0: Home, això depèn. Si aquesta colla és una colla federada i que participa a concursos, evidentment que perjudica la colla.
1: Perjudica,
0: està,
1: no?
0: Està clar que sí, perquè fa...
1: Es poden perdre, no?
0: Es poden perdre els altres, però la sardana ballada en colla de competició és una feina de conjunt.
1: I és impossible que es perdi ningú.
0: Han d'anar tots perfectes. Si un s'equivoca... El jurat que està voltant per costat teu tota la sardana t'apunta un punt de penalització o dos, o el que ell consideri.
1: Escolta'm, els dansaires prefereixen una cobla o a una altra, o no?
0: Home, clar que sí, sí. No balles igual una sardana, aquesta sardana Somni interpretada per la principal de la Bisbal, que interpretada sense ànim d'ofendre per la
1: principal de Cunit.
0: Sí, que aquí no hi ha cobla.
1: Ah, la principal, bueno, per això ho dic.
0: Que no hi ha cobla, no ho disfrutes igual. Clar. Home, la qualitat de la cobla al dansaire li dona molta vida. S'ho fa passar molt bé, perquè els salts no són iguals, els airets no són de la mateixa manera.
1: Clar, com entren els instruments en un moment determinat.
0: I quan hi ha un solo ja no en diem. Però això ho veus, només començar el flabiol, que comença a donar entrada a la sardana, ja ho veus. Depèn de com toca el flabiol, ja ho veus.
1: Sí?
0: Sí, es nota de seguida.
1: A vegades, bueno, tu has dit abans, no?, que un instrument li donen una part de la sardana, si està escrit així...
0: Una obligada, això és...
1: Una obligada, perdona, però clar, ja no m'ha recordat.
0: No, ja
1: I el flabiol és aquell... I sembla que no fa...
0: I el timbalet, tac, tac, tac, però...
1: I sembla que no fa res més.
0: No, però el flabiol per sardanes obligades fa solos al flabiol que tenen 30 o 40 compassos i és preciós.
1: Sí, no?
0: I t'imita el cant dels ocells des que estan al niu fins que mengen o els hi venen.
1: Sí, sí, sí, pales, sí. Dir, són bons professionals, sí, sí, sí. Però que amb una sardana...
0: Els flabiolistes bons,
1: sí.
0: És preciós, és una meravella. Sí. Una
1: i a mi sempre, des de la ignorància, sempre m'havia semblat que amb una composició el flabiol, no? Tenia molt poc protagonisme.
0: No, pensa que el flabiol, és el que porta el compàs de tota la cobla.
1: Yeah.
0: El tamborilet, aquell petitet, que sí. No tingui importància, ell que està tota l'estona està portant el ritme de la sardana. Quan hi ha un canvi, el pare, si ha de fer un traspàs directe, el fa, i quan no, torna una altra vegada, però és el que porta el ritme de la...
1: El ritme el porta?
0: Sí, aquella cosa tota tan petita és el que porta el ritme de la sardana.
1: De la sardana.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i ara ve la pregunta del millón, que encara em falta sí, una mica de temps... Però, clar, la pregunta del millor és en quina situació està la sardana en aquest moment? Quan dic situació, tu ja saps el que vull dir, no?
0: Bueno, la sardana, en general, a nivell de competició, té un problema, i és que falta molta gent jove per continuar. La gent jove ha baixat molt a les sardanes, no? No dic que no li agradi, però... Són obligacions, perquè sembla que sigui una tonteria, però les sardanes de ensenyar com a mínim un cop cada setmana, de la nit o a la tarda, quan sigui, però has de practicar, perquè si no practiques la cosa no va, perquè la sardana té molta disciplina, fa falta un estat físic, els bessons han d'estar forts, i les cuixes també, perquè això aguanta. La sardana es balla, normalment es balla de punta.
1: Sí.
0: I el pes de la sardana l'aguanta la punta dels peus,
1: la punta del peu.
0: i és qui fa l'aire. L'aire és aquest ritme, sí. Que a nivell de poblacions hi ha poblacions que segons com es diuen molla, és una manera, però
1: hi ha una molla, sí.
0: Fer molla, no?
1: Sí,
0: no està malament, però a nivell anem a dir-li professional sardanista, tu vas a un concurs i quan les colles diuen el segon aire o el tercer aire, no trobaràs, difícilment trobaràs una colla que digui el segon molla, perquè ja. La paraula tècnica és no vol dir que sigui prohibida l'altra, que no signifiqui el mateix.
1: Sí, però és més vulgar, diríem, sí, no?
0: Bueno, és més de carrer, però sí. Que vol dir el mateix. Però la paraula correcta és... La paraula correcta és aire.
1: Aire.
0: I quan s'encegen és aire.
1: Clar, jo, des de fora, veig que els castellers estan en forma, estan al dia.
0: Vaja.
1: Surten colles, que també són colles,
0: sí.
1: De castellers, hi ha els concursos a Tarragona i allà on sigui.
0: A Valls, sí.
1: A Valls, home, a Valls, imagina, a Terrassa. Terrassa no fa concursos, eh? Els minyons no fan
0: minyons
1: concursos.
0: No van
1: a concursos.
0: Ah, no?
1: No.
0: Ah, pues no ho sabia.
1: Bueno, pues veus?
0: Veus, ja sabem una cosa
1: ja
0: més.
1: Una cosa. No, els minyons no van a concursos. No, uh-huh. No, mai. Digo, aquest és el concurs que hi ha a la plaça de Tarragona, aquí hi ha no sé quants. No, el que vull dir és... està en la mateixa situació, la sardana? Vull dir, així com jo des de fora, torno a dir, veig que els minyons, els de Vilafranca, els de Valls, estan forts. Jo no veig això amb la sardana. No. Què ha faltat? Si és que ha faltat algo o si és que la meva apreciació no és la correcta.
0: No, és correcta. Jo també veig que els castellers tenen un futur més elegant.
1: Està arrelat,
0: sí, sí,
1: això.
0: Que no pas la sardana. Perquè la sardana, la gent seguidora de sardanes, doncs, evident, com tots, es fan grans, i quan es fan grans no poden ballar de concurs i es retiren, i aquests que es retiren no són els mateixos que tornen a començar, i clar, hi ha colles competitives que se les veuen i se les desitgen, per anar a concursos, per complir, perquè hi ha un mínim de gent per anar a concursos, que són 6 parelles, entre 5 i 6 parelles, depèn de l'organització, i hi ha vegades que les colles se les veuen i se les desitgen per comptar amb 6 parelles, perquè tothom té compromisos, i quan, clar, la gent que és jove també es fa una miqueta gran i estan els 30,
1: sí, claro, i surten altres coses, o són mares o pares,
0: i no té el mateix que tenien les sardanes abans, que bueno, els companys que jo estàvem a les colles, ja t'ho he dit abans, s'emportaven els nanos petits. Sí. Bueno, nosaltres hem tingut nanos petits de companys de colla que han dormit amb aquelles coses que es posaven al cotxe per no suar, no recordo com es deien, però es fotien a terra i al pati on ensejàvem, i els nanos, mentre ensejàvem, nosaltres dormíem. I els nanos han continuat seguint ballant sardanes i avui encara ballen a colles molt competitives, molt campiones de Catalunya.
1: A mi el que... I és una pena, t'ho dic, és una pena, perquè a mi tot el que siguin banderes, no m'agraden, no? Fer bandera, tal, mi bandera, la otra, la de no, tu ets i tal. Per què dic això? Perquè els castellers han fet bandera. Bandera de la colla jove dels xiquets de Valls. La colla vella dels xiquets. Vull dir, tenen un nom i los de Vilafranca ja ni te cuento, no? Los verdes, collons, estan a tot arreu.
0: A més a més que han multat per tot el món, vull dir, sí.
1: Clar,
0: Indonèsia i...
1: Jo no recordo, a menys que tu em diguis el contrari, que hi hagi una colla sardanera o sardanística que tingui una bandera. Quan dic una bandera és colla de sardanes de, bueno, de la Bisbal, així com hi ha la Cobla, no veig això. I això em sembla que fa país. Quan dic país no me refereixo a Catalunya.
0: Sí, el que passa que...
1: Pues no li donen...
0: Desgraciadament cada vegada en queden menys, però sí, hi ha una colla que té... Que hi ha colles que són cinquantenàries de fundació... Yeah. I a la colla Violetes del Bosc, que ha sigut no sé quantes vegades campiona de Catalunya de sardanes, hi ha una altra colla que ara no sé si funciona encara o no, perquè jo estic una mica desconnectat del tema de competició, la colla Roura, que jo havia ballat els aglans de Roura a la colla petita. La colla més antiga era la Ginesta, que jo també havia ballat, i tenien 4 colles. I això, a mica en mica, ha anat desapareixent, però hi ha algunes que queden.
1: Jo, Josep, tu que ets un home de comerç, de tota la vida, de comerç, i jo també, jo noto a falta a la sardana el màrqueting, tu, el màrqueting.
0: Sí, és veritat.
1: El màrqueting a les com es diuen?
0: A les colles
1: d'allò. Hi ha un màrqueting bestial, no? Quan diuen Vilafranca, els verds, a més ja li han posat el nom, els verds.
0: Sí, sí, sí.
1: Els castellers de no sé què. O sigui, han fet un màrqueting, i t'ho dic així, I els que sabem d'això,
0: no, és que
1: ho podem dir. I no té màrqueting.
0: No
1: han fet màrqueting a la sardana. I clar, si en aquest moment d'aquesta vida tan en internet i tal, si no li dones un caràcter una miqueta diferent o enganxador, perdoneu, jo parlo el català com puc, em sembla que no surt malament.
0: No,
1: però a mi em falta això, no? Que a la sardana li ha faltat màrqueting.
0: Va tindre moments, que si fa molts anys va tindre moments de llum, de molta claror, perquè la gent estava molt tirada a les sardanes, i a part d'això, el jovent tenia poca més distracció per passar-s'ho bé.
1: Clar.
0: I clar, a les sardanes, com que si vas d'un... Hi ha una festa que es fa molt sovint, ara la faran a Sitges, que se'n diu Aplec, i és l'aplec, els aplec de les sardanes és per passar-t'ho bé, t'emportes el dinar, t'emportes les espardenyes per ballar i està bé, i dines allà i després fas el cafè, i aquí porta cava i fos la juerga, i els diumenges que fan els aplecs, tu passes bé. Però a nivell de competició aquesta bandera que tu dius, la veritat és que no hi és una pena, però és que no hi és. Abans hi havia una sèrie de colles molt punteres, que són les que t'he dit jo, que sempre destacaven, hi havia una competició entre 4 o 5 colles a cada concurs que hi anaven, sí, i deies, ostres, tenim la roba avui aquí, aquesta gent, avui hem de fotre bé, perquè i a més els tenim al costat, vull dir que el jurat ens vigilarà, tenies aquesta cosa, sí. Però aquí s'acabava la història, perquè de, si hi havia federades, jo que sé, 200 colles, per dir un número, la competència estava liada amb 4 o 5 o 6 colles, com a molt.
1: Clar, i després és l'aplec. L'aplec és una mena de festa.
0: És una festa.
1: I clar, jo... Sí que també les colles castelleres fan festa, però quan no és en un punt, és en un altre. A la televisió catalana, per exemple, li dona molt bombo i platillo.
0: El
1: TV3,
0: sí,
1: el Castells,
0: sí.
1: I surten allà, i el jefe de colla, o el d'això...
0: El cap de colla.
1: El cap de colla, i tal, i bueno, en fin, molt bombo i platillo. Hòstia, què passa? Què passa amb la sardana? Perdona, què passa amb la sardana? Una cosa tan bonica. Oh, és que el ball... No, perdona. La música és una meravella. T'agradarà més el ball o menys? Com altres balls?
0: Sí, com tot. Però la...
1: jo música folklòrica, t'ho dic, per mi, en fi, aquí cada un té el seu punt de vista, com es diu aquest programa, però per a mi és la música més bonica, per mi, de música folklòrica.
0: Fa anys havia tingut molta, molta, molta popularitat perquè, i fins i tot les emissores de ràdio tenien un programa cada setmana... que es deia Contrapunt, una altra que es deia Sardana, i tocaven 8 o 2 sardanes a cada programa, i t'informaven dels concursos que hi havia, dels aplats que hi havia.
1: Ah, exacte, això.
0: Hi havia tot un màrqueting que tu deies, que sí. Estaves informat. Ara, si vols informat, has de fotre a internet, i si els altres ho han penjat, doncs el trobaràs.
1: Bé, i si no, i poder ho han penjat un particular.
0: Sí.
1: Vull dir, res com TV3... No. Que sí.
0: TV3 de la sardana parla molt poc.
1: Molt poc, però no, sí de les castellers,
0: sí,
1: i tal, i bueno, es fiquen allà. Bueno, en fi, ja ho sabem, no, Santa? A més, t'aparents incurs als sants, i no ets religiós, no? Santa Tecla.
0: Santa Tecla.
1: Jo conec Santa Tecla... Sí. Per les castellers de Vilafranca.
0: Sí.
1: I saps quin és? És el dimarts, o dimarts, bueno, en fi, t'enteres, però t'enteres per això.
0: Sí. T'enteres per això. La sardana no està així, desgraciadament no està.
1: No, bueno,
0: no està lo suficientment...
1: Josep, et necessiten,
0: A mi sí.
1: Et necessiten. I ara, com que ens queden 11 minuts, explica'm, avui, Josep, què fas amb la sardana?
0: Bueno, jo estic a l'agrupació d'aquí de Cunit. Estic a l'agrupació de Cunit, que aquí a Cunit, encara que no ho sembli, però sí, hi ha una agrupació de sardanista que fa 26 anys que funciona. I, bueno, això no deixa de ser un esforç per la gent que l'han fet pujar aquí. La presidenta, que fins fa un any encara ho era, la Purificació, la Puri.
1: Podries enviar un saludo.
0: Sí, ja l'estic enviant. Envio un petonet des d'aquí a la Puri. Si està escoltant,
1: l'envio. Puri, t'està enviant un petonet.
0: Sí, un petonet. Un petonet que ja sap que la Puri...
1: Joana, t'està enviant un petonet. Sí,
0: ja sap que me l'estimo molt i li envio un petonet. Però aquí a l'agrupació, bueno, les possibilitats són poques, perquè primerament que la mitjana d'edat és molt elevada, perquè ja pràcticament... El 85 o el 90% són dones, homes n'hi ha pocs,
1: yeah.
0: I són ja gent gran, que la mitjana està entre al voltant de 70 anys, vull dir,
1: una mica gran,
0: i la que no li fan mal les cames, la li fan mal els peus, i la que no li fan mal les cames i els peus, la que no els braços, costa molt de que entrin dins d'un sistema, d'un mètode de ballar. Però així tot, quan fem sardanes aquí, que l'Ajuntament de tant en tant ens paga una, ens subvenciona una ballada i ens fa venir una cobla i ballem a fora, doncs bueno, ballen, s'ho passen bé, ballen 7 sardanes seguides, perquè no volen descansar. Després estaran fetes una castanya, però de moment no volen descansar.
1: 7 entrades, no? Dius? A veure, com és? Entrades?
0: Sí, set entrades. I ballen i s'ho passen la mar de bé, i com que a més aquí sempre hi ha costum, ara, i ara la presidenta que tenim, la Cano, l'Encarna, que també li envio un petonet des d'aquí, que és una dona molt, molt superactiva, no para mai, no para mai, és un sac de fer feina. i pues, posen a la mitja part de les sardanes posen un pica-pica i que la gent ve cap allà i pica-pica i porten cava i mira, s'ho passen, s'ho passen bé i ja està. I aquí estem, però jo a part d'això, jo a casa meva ja fa molts dies, perquè jo necessito ballar com jo ballo, no? I a casa meva jo cada dia ballo,
1: que quan tu balles és 4 o 5 com
0: sardanes.
1: S'ha de ballar
0: 4 o 5 sardanes a casa meva, jo me les apalanco cada dia senceres.
1: Bueno, així estàs tan totes, guapo.
0: Totes, sí. I les vaig triant i me les guardo al mòbil i amb un aire
1: bueno,
0: interpretatiu.
1: Pues reivindiquem per Cunit, reivindiquem per Cunit a la plaça de l'Ajuntament més manifestacions de la cobla i de la colla.
0: Sí, bueno, l'Ajuntament ja ens col·labora. Sempre vols més del que col·laboren. Però,
1: sí,
0: bueno,
1: sempre. Però bueno, tu notes que sí, que col·laboren.
0: Sí, col·laboren. Però em sembla que ens financien 5 o 6 ballades a l'any.
1: Està bé. Bueno, doncs farem una cosa. Primer, agrair-te tot el que ens has informat i ens has dit de la sardana, que només sabíem, els que no teníem ni punyetera idea, només sabíem que es balla d'una manera determinada i que la música és una meravella, però no sabíem res més. Ara crec que sabem una mica més. Segurament tornarem a parlar del tema, perquè
0: com vulguis, perquè queda per parlar encara.
1: Es queda per parlar, home, tu dius que si parléssim molt no tindríem un dia sencer, no?
0: Sí, queda,
1: bueno,
0: molt,
1: queda molt per parlar, però bueno, hem tingut la possibilitat d'apropar una mica més a la sardana i el què.
0: Ara m'acabo de recordar que van ser qui va prohibir la sardana, va ser els que manaven, i qui va motivar el tema per prohibir la sardana al 1652 va ser l'Ajuntament d'Olot.
1: D'Olot?
0: L'Ajuntament, els que manaven a Olot.
1: Ah, sí, perquè vegis.
0: A la Garrotxa, sí.
1: Estan a tot arreu, eh?
0: Home.
1: I a totes les edats. Bueno, doncs pues ara acabem, i acabarem amb això. No hi ha... Quan el controlador digui, tallarà el programa, perquè posarem una altra sardana,
0: sí,
1: una altra sardana, i acabarem amb aquesta sardana i no posarem la música del programa. Vale. Jesús, vale. D'acord? Gràcies, repeteixo, amic,
0: amic
1: i company, perquè seguirem amb el programa punt de vista, i res més.
0: Aquesta, perdona, que interrompeixi.

0: he pensat en mi per explicar tot això que molta gent no sabia sí. I que ara els que s'hagin escoltat, siguin els que siguin, segur que saben alguna cosa que abans de començar no ho sabien. Bueno,
1: pues gràcies
0: i amb això ja em dono per satisfet.
1: Gràcies a tu sempre, Josep. Gràcies. Endavant.

0: ojos llenos.
1: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, Saque de Banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM, Ràdio Cunit.

0: George Lenny,
1: Candy G
2: y Lucho en Somos los
3: Black and White.
2: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
3: Black and White.
2: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Asens.
8: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
5: Esto es música con Juan Buendía.
9: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
5: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
9: A Ràdio Cunit.
5: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
10: Conecto el punto, muevo el dial de la radio.
11: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
12: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla en exclusiva per Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit, al 107.0.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26.